0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: like a damn vampire.
1: La teva crema solar, Factor 50.
2: La teva ràdio, Rec 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Tot ensenyar la pedra. No, ensenyar la mà no tira la pedra.
2: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
1: Exacte.
3: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Hem de ser 500 euros.
1: Entres a un lot de llet nostre. Ara ho explico per antena.
4: Un sorteig, no, dins el lot.
1: Font de cafè, de iogurt natural i de... Natural, eh?
5: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt un missatge, crítica social,
3: crítica social i no sé què més.
5: Jo vaig pujar a un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat, tia, però jo no como pollo, però t'has bebido el caldo, ya.
6: Que dice que saquem la pistola.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

sí, bon dia i bona hora. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina després del cap de setmana en què espero que hagueu aprofitat una mica per descansar, per carregar piles, per agafar embranzida per l'última setmana del mes de juny. Avui és dia 29. Com esteu? Com heu dormit? Costa aquests dies, eh? Costa amb la calor. Malgrat els ventiladors, els sistemes de refrigeració, sempre hi ha aquella humitat, aquella escalfor que provoca malsons, fins i tot, no? Bé, espero que estigueu molt bé i, sobretot, connectats a RAC 105 fins a les 11 del matí, on aquí tindreu, ja sabeu, una mica de tot, bona música, bon rotllo, informació general de servei, molta tonteria. Per cert, que avui serà un dia de sol i de calor i, com dèiem, nit de molt mal dormir. De seguida parlarem amb la Mar Puga, també amb la Mònica Usar, per saber com han descansat aquesta nit i com afronten aquesta nova setmana. Això que dèiem, comença l'últim dilluns de juny al Matina Codina, en què tornarem a gaudir de ràdio en directe i refrescant de bon matí amb els col·laboradors més folls que pots escoltar des de primera hora. Aquí repassarem tota l'actualitat que ens ha deixat el cap de setmana i ho farem amb els àudios del Cazorla o el desinformatiu del Sergi Ferrer, amb tots els titulars erronis d'última hora que, tot i ser ficció, moltes vegades es veuen superats per la mateixa realitat. Per posar-nos al dia, també comptarem amb la visita especial del nostre Matías Prats amb la seva salsa habitual i el Xavi Pardo amb l'última hora de la calorada i el doble terratrèmol de Veneçuela, que, sens dubte, acapara la majoria de titulars a la premsa i a les tertúlies. Amb la Mònica Usart sabrem quantes nits tòrrides d'insomni com la d'avui haurem de suportar aquesta setmana i, com cada dia, farem una mica de zàping per la tele a la secció diària de l'Alan Lillo. I un dilluns més sabrem com va anar la gala del divendres de Tocar a Més Suena, que segueix amb molta precisió i amb molt fanatisme la gran Mar Puga. I amb els esports del Pedrol, que estem de Mundial, i la resta de coses que vagin esclatant al llarg del matí, ja pràcticament haurem arribat a les 11 i tocarem el 2 cap al bar de baix a fotre'ns un entrepà, que ens agrada molt halar i desconnectar una mica. Doncs escolta'm, malgrat la desorientació, malgrat les lleganyes, malgrat la xafogor, una abraçada virtual, un petó de l'Ernest Codina, espero que estigueu de nassos i que tingueu molta connexió amb la vida i també una bona connexió psíquica amb mi, el presentador d'aquest programa, Ernest Codina. Hola, bon dia. Connexió psíquica, va, connectem-nos. Endavant amb el dilluns. Aquesta és Aitana, que, per cert, ha celebrat aquest cap de setmana el seu aniversari. 27 anyets! Ai, senyor!

0: una britànica, embarassada, per cert, que ha decidit posar un nom bastant conflictiu a la seva filla, Xavi Pardo.
1: Sí, els pares s'han enamorat d'aquest nom perquè és un nom, diuen, molt bonic. El que passa és que té un problema. Que és que el nom en qüestió és clamídia.
2: Què?
1: Clamídia...
0: Això és una malaltia de transmissió sexual, no?
1: Sí, clamídia, escrit amb K, però clar, si tu dius en veu alta, doncs tampoc no s'entén si estàs parlant de la malaltia de transmissió sexual.
0: Però avui en dia s'escurcen els noms i diran clami.
2: Clami, amiga de la Sifi. La
3: clami. Com a una planta, també.
1: La gono, la clami, la Sifi.
2: Exacte. I juntes som VIH.
1: Els pares estan convençuts de la decisió, diuen que es dirà clamídia, que ho escriuran amb K en lloc d'amb C, per evitar que ho relacionin amb la infecció, un pla sense fissures, i asseguren que això ajudarà a treure l'estigma al voltant de la clamídia.
0: On està serveis socials quan se'ls necessita?
2: A partir d'ara a la Mar li diré gastroenteritis.
4: Ah, vale, gastro.
0: Però no sé com transcendeixen aquestes coses a la premsa, no? Vull dir, bueno, perquè jo crec que ara el clan popular hauria d'aturar-ho, això.
1: Hauria d'aturar això, sí. Perquè aquesta nena, vull dir, no té cap culpa que els seus pares siguin així de beneïts.
2: Fins a primària encara pots esquivar una mica la bala, però que comenci a estudiar educació sexual...
1: Sí.
5: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic, ja està classificada.
1: Bravo.
0: I ahir al vespre s'ha fet bastant viral un tall de Latinus Televisión, que és una mena de plataforma digital que fan als Estats Units i a Mèxic, on van fer allò típic de connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter.
2: Sí.
0: El reporter és un senyor amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio, perfectament.
1: Sí, sí.
0: I acaba la connexió completament blanc, li tiren algo que no sé què és, no he, sent Mèxic podria ser, sí, però no és això que
1: estàs pensant. Gas mostassa.
0: Sí, li tiren algo molt fort i l'acabaran mantejant, o sigui, l'acaben tirant amunt i la connexió s'acaba en un moment donat.
3: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Obviamente mucha gente llega a Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
4: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia. La gente se ha reivindicado este área también de festejar a la selección mexicana.
0: Sí, quiere volar.
4: Porras, Carlos, sigue muy animada, muy entusiasta. Sigue festejando.
0: ¿Qué?
4: Bueno, comentarte que
0: Jorge quiere volar.
5: Quiere volar. Quiere volar.
3: Oye, pero qué tal que está casi le pone el... Ah, qué maravilla, qué gusto ver.
1: Ah, qué gusto. Qué gusto.
0: Qué gusto ver a la gente así. Si veus al tío com queda, qué gusto ver a la gente así, no sé, m'agrada molt el quiere volar, la gent comença que quiere volar, quiere volar, i llavors el comencen, sí, a tirar.
1: Però, i molt poca sensibilitat pel part del tio que està a l'estudi, que es descollona, no?
0: Sí, van fer una segona connexió 2 minuts després amb el tio completament blanc i als 10 segons van començar a cridar quiere volar, quiere volar, i el van tornar a fer volar.
1: I això només és perquè s'han classificat per setzents.
0: Sí, imagina't.
1: Hòstia, si guanyen el Mundial...
2: Ui, quiere volar, però...
6: Surt volant, de veritat. No,
1: que es veu que hi ha hagut atropellaments i tot. Sí. O sigui, aquesta gent està ensonant.
7: Quiere morir, quiere morir. Vinc amb un cotxe allà.
8: Matina Codina, el programa que escoltes d'amagat quan arribes a la feina. De 6 a 11 a RAC 105 amb Ernest Codina. Veus?

0: La primera setmana sense escola, el nen celebra, l'avi es desconsola. Nens al casal, ningú els dona bola. Ai, nen, calla ja, posa't la consola. 3 mesos eterns, família sola. La mare vol verí, el pare vol pistola.
1: Hola.
0: I l'avi veu que el tema se li descontrola i fuig a viure al bosc de Collserola. No vols els nens a casa? Ja no et mola? Doncs haver guardat a temps la titola.
2: Hola. Hola. Molt bé, molt ben rimat.
1: Respecte.
0: Oh, pobra Begoña, que fort. Li han retirat el passaport per si pensava anar a l'aeroport. El futur de Sánchez és tort. El president tocat de mort, fora de la seva zona de confort. Corrupció que no arriba a bon port. La flor al cul ja no hi és. Mala sort.
1: Oi, oi, oi, oi.
3: Esta sí que me ha hecho gracia porque va en contra de Sánchez.
4: Pero ha arribado passaport i aeroport.
3: Exactament.
4: I no comport. Vinga, hombre, que cutre.
0: Patapim, pum, pam, és Sant Joan.
2: Què?
1: Oh, sí, mare meva.
0: Patapam, pum, pam, no en soc fan.
2: Mare meva.
0: No, és final de temporada. Els petards seguiran explotant. Durant dies els anirem escoltant. Gats i gossos estan exultants amb les bombes que van rebentant. Per Sant Joan els petards estan bé. Però després, la setmana que ve, els petards tots pel cul i al carrer.
1: Vinga.
0: Pantaló, samarreta mullada, el llençol i la manta empapada, la roba interior amarada, Europa sota l'onada d'una calor inusitada. La gent caminant asfixiada, cansada, rendida, ofegada, sense esma, energia, esgotada. Europa patint la calor i l'usar-te amb l'aixella suada.
2: Sí, senyor.
1: No, perdona.
4: Paraules per arrimar.
1: Inusitada sí que potser és, no?
0: Que no, que totes existeixen, però què us penseu?
2: Millor que patapam.
4: I què és l'usar?
0: Hem tingut festiu intersetmanal. Setmanal, el que em penja el camal. No acaba de ser un festiu com cal. Dimarts és divendres, això no està mal. Dijous és dilluns, això va fatal. Arrenques i pares, fa bastant de pal. Cansat i amb ressaca, desastre total. He consultat ja el calendari laboral. L'any que ve cau divendres. No torno fins Nadal.
2: No!
0: Era la música molt més èpica del que estava dient. Sobre la CL, una cosa a comentar.
1: Ui.
0: Els nens de Catalunya ja no saben comptar. Les mates és un desastre, ni sumar ni restar. 3 per 4, 16, més 8 per emportar. Generació perduda, va tot pel pedregar. Ara recorda els profes que ja us van avisar. Hi ha massa nens a classe, ja no es pot ensenyar, que no tenim recursos, Innovamat no va. Resulta que ho sabíem i no vam voler escoltar.
1: Sí, senyor!
2: Molt bé!
1: Quines rimes, quins versos, quina lírica, Sergi Ferrer, gràcies per resumir una setmana més l'actualitat.
0: Res.
1: El resum setmanal, rimat i cridat!
4: Oh, gràcia, gràcia, nada! Putre.
3: ¡Qué asco! Cada día me hace menos gracia.
4: Ha rimado que mal y mal.
3: Vete de vacaciones, hombre. Ya. Grítale a tu padre.
5: Matina Codina.
6: Volvemos a ser niños.
5: El millor que pots escoltar. Camí del Matadero.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Tot ensenyar la pedra. No, ensenyar la mà no tirar la pedra?
2: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
1: Exacte.
3: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Hem de ser 500 euros.
1: Entres a un lot de llit nostre. Ara ho explico per antena.
4: Un sorteig, no dins el lot.
1: Fan de cafè, de iogurt natural i de... natural, eh?
5: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt un missatge, crítica social,
3: crítica social i no sé què més.
5: Jo vaig pujar a un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat, tia, però jo no como pollo, però t'has bebido el caldo, ya.
6: Que dice que saquemos la pistola.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Fèlix Gin i Jasmine amb Ain't Nobody Loves Me Better. Una mica de bon rotllo matiner, matinador, aquí al Matina Codina de RAC 105. Començant la setmana, 29 de juny, últim dilluns d'aquest mes. Bon dia, Mònica Busart.
1: Hola, bon dia.
0: Nit de mal dormir en general a molts indrets de Catalunya.
1: Sí, sí, sí. Hem tingut temperatures altes. De fet, ahir al vespre anava cap a casa i veia aquell cel tapadot i pensava, ui, aquesta nit serà insuportable, perquè una nit de cel tapat és com si hi hagués una manteta que no deixés que la temperatura baixés, no deixa que es refredi, no? I aleshores el que passa és que tenim nits insuportables. Avui, per exemple, amb temperatura d'uns 27 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 27 també tenim ara a Badalona, 25 graus a Mataró, 27 a Roses, 25 a Tarragona, 20 a Lleida, 24 graus a Girona, per tant, temperatures molt altes a tot el país després d'una nit tròpica a la bona part de Catalunya i tòrrida en punts de la costa i del prelitoral. Per tant, teniu raó si avui no heu descansat, no heu dormit bé, perquè la calor ha sigut una mica insuportable.
0: Sí, una mica sensació de bany de vapor, d'aquell ambient irrespirable. L'aire es pot mastegar pràcticament i, per tant, la pregunta que s'està fent tothom és fins quan aquesta situació venen canvis. Mònica, refrescarà una mica l'ambient o no? Digue'ns que sí,
1: Baixa una mica la temperatura avui, sobretot al centre i al nord de Catalunya. Dic una mica, però en alguns casos 3-4 graus respecte a les d'ahir, perquè s'esperen xàfecs. De fet, ara mateix hi ha algun ruixat cap al Pallars Sobirà, també cauen gotes a les Terres de l'Ebre, i a partir de mig matí es formaran xàfecs, sobretot al Pirineu, Prepirineu, també punts del prelitoral i de la Catalunya central, que repetiran fins a mitja tarda. La resta, en canvi, amb més sol. Hi ha un avís del Meteocat per intensitat de pluja al Ripollès i també a la Garrotxa. Com dèiem, baixen les temperatures, especialment en aquestes comarques on es mantinguin aquests ruixats, i avui moltes màximes d'entre 30 i 35 graus. Ahir encara vam tenir algun 39 a Lleida i entre 34 i 38 a la resta del país. Demà puja una mica la temperatura, però sobretot en aquestes zones on avui baixarà. També hi haurà alguns ruixats demà al Pirineu i comarques interiors de Girona i de Barcelona i també al voltant dels ports, i dimecres de nou a la tarda aquests xàfecs entre Girona i Barcelona, i a partir de dijous no s'espera pluja. I baixa una mica la temperatura dijous. Podríem dir que seria el dia en què tocaria més la normalitat, i aleshores després tornaria a pujar.
0: Estaria molt bé. Hòstia.
1: Estem cansats, El nostre cos està una mica saturat de calor, sí.
0: Jo hi vaig passar el dia dormint. I crec que és una mica la calor que em
1: ja
0: va deixar atropellat. O sigui, m'aixecava del llit, anava a menjar alguna cosa i ja tenia ganes una altra vegada de tornar al llit. Doncs a veure si aquestes tempestes surten del Pirineu, però clar, dius que...
1: Avui centre i nord hi poden haver aquests ruixats que farien baixar la temperatura, però després anirà pujant una altra vegada. Sí que dijous tenim aquesta baixadeta i després al cap de setmana torna a pujar.
0: I aquest recurs de les ciutats europees que entenc que...
1: Molt bèstia. Avui he trobat una dada que
0: m'ha sobtat. Ahir sentia el Bundó a RAC1 parlant d'això, d'aquest recurs de 41, 42 graus.
1: I en el cas d'Alemanya avui he trobat una dada, que és des del 1881 fins al 2000, val? Un dia de més de 40 graus. És a dir, amb 119 anys, fins l'any 2000, només un dia van assolir els 40 graus al país, tot el país d'Alemanya. Entre el 2000 i el 2025, 9 dies amb més de 40 graus. I doncs, en una setmana, en aquesta última setmana, 4 dies.
0: Terrible.
1: De més de 40 graus, perquè veiem l'evolució del que està passant. Fins al 2000 només un dia, del 2000 al 2025 9 dies i aquesta setmana 4 dies.
0: Això és difícil de rebatre fins i tot pel Miguel Bosé, diguem.
1: Sí, exacte.
0: Mònica Busart, moltíssimes gràcies. Són 6:45 del matí i amb aquesta calor entra molt bé la nova d'Enric Font, que es diu Breathless.

0: Molt bona idea del nostre company del Ja Tardes de rescatar i restaurar aquesta cançó original dels 2000 dels irlandesos de cors al Breathless 2026. Fantàstica. Molt bon dia, Catalunya, recuperant-nos del cap de setmana i tornant a la rutina amb el matí acudint i a aquesta hora del matí tota la informació que necessites saber del que està passant al planeta Terra. Obrim explicant-vos que a Veneçuela continuen les tasques de recerca de supervivents. El doble terratrèmol de dijous ja ha deixat 1.450 morts. Aquesta és la xifra a aquesta hora del matí, 6:33. I encara hi ha més de 50.000 desapareguts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per trobar supervivents entre les runes, encara que cada hora que passa és molt més complicat. La calor s'estén per Europa. En parlàvem ara amb la Mònica Usart i trenca rècords als països de l'est. L'OMS atribueix més de 1.300 morts a l'onada d'altes temperatures només aquesta última setmana. El continent s'està escalfant el doble de ràpid que la mitjana global i això és un gran problema pels països europeus que no estan preparats per conviure amb la calor. Alemanya va fregar ahir els 42 graus i també es van registrar màximes històriques a Àustria. Déu-n'hi-do, amb aquest mes de juny, pel que fan les temperatures, els seus rècords i l'escalfament global. I la Generalitat revisarà les visites al metge del nadó de 3 mesos que ha mort presumptament per maltractaments. Els pares ja són a la presó. Van trucar emergències la matinada del dia de Sant Joan perquè la criatura no respirava. El nadó va acabar morint hores després amb una hemorràgia cerebral. Els metges van advertir que tenia símptomes d'haver rebut una forta sacsejada. 6:34, dilluns 29 de juny, un dia marcat per les següents notícies que estem repassant al matí, acudint encara en plana de successos. Un home ha mort a Barcelona embestit per un altre vehicle. L'altre conductor, que també va morir, anava drogat i fugia de la policia. L'accident també va deixar una dona en estat greu. La policia va intentar aturar un vehicle amb matrícula francesa, però el conductor no va fer cas i va acabar xocant frontalment contra un altre turisme. Més titulars. Aliança Catalana ha apartat el candidat de l'alcaldia de Figueres. El partit desconeixia que Arnau Liesa manté una relació amb una noia menor d'edat. Aliança considera que la situació és incompatible amb els seus principis fundacionals. Liesa va conèixer la noia quan era la seva alumna. Ell en té 30 i ella entre 16 i 17 anys. En futbol, el Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol. L'equip nord-americà va guanyar 1-0 a Sud-àfrica amb un gol al minut 92. El seu proper rival sortirà del partit que jugarà avui a les 3 de la tarda... a les 3 de la matinada als Països Baixos i al Marroc. És que, clar, 3 de la matinada sembla increïble, però tenir en compte el canvi d'horari doncs no és tan estrany. Abans, a les 7 de la tarda, ara sí, el Brasil s'enfronta al Japó, mentre que a 2:15 de la nit Alemanya jugarà contra el Paraguai. Més notícies. Docents i especialistes demanen regular l'ús dels ordinadors a les aules. Asseguren que amb la desaparició dels telèfons, els portàtils són la porta d'entrada de l'addicció a les pantalles. Diuen que l'ús dels ordinadors fa que els menors superin amb escreix el nombre d'hores recomanat davant d'una pantalla. El grup de salut de l'Associació Espanyola de Pediatria acusa el Departament d'Educació d'anar contra la salut dels joves. A l'Orient Mitjà, l'acord de pau torna a penjar d'un fil, ara després de dies d'atacs creuats. Un funcionari nord-americà diu que els combats han acabat. I segons aquest funcionari, l'Iran i els Estats Units tornaran a les converses. La informació també assegura que els vaixells podran navegar lliurement per l'estret d'Hormuz. Això sí, l'Iran no ho ha confirmat. I Barcelona es converteix en la capital del teatre amb una nova edició del Grec. El festival celebra mig segle d'història amb un centenar d'espectacles. El tret de sortida el donarà l'òpera de Tres Rals aquesta nit. I entre els espectacles programats hi ha obres de Calixto Vieito, Angélica Liddell o un concert gratuït a la Sagrada Família amb Maria Arnal i Lídia Pujols. A la resta dels esports, avui comença Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada de tennis. No hi serà Carlos Alcaraz, que continua lesionat. En canvi, sí que hi seran Jannik Sinner i Novak Djokovic, que parteixen com a favorits. En el quadre femení, el més destacat és el retorn de Serena Williams. Pel que fa al transport públic, si sou usuaris de Renfe, sapigueu que avui hi ha vaga. Tot i que la convocatòria és un dels sindicats minoritaris, el sindicat ferroviari, la Generalitat ha fixat serveis mínims a rodalies i regionals del 66% en hora punta i del 33% en hores vall. A l'alta velocitat i la llarga distància només es garanteix el pas del 73% dels trens. Al web de Renfe es poden consultar els combois que poden quedar afectats per l'aturada. Ara passant 7 minuts de 6:45, fem una pausa i tornem de seguida al matí acudint amb la Mar Puga. I més coses abans de les 7 del matí, quan ja arribarà i aterrarà l'equip complet del Matina Codina. Bon dia i bona hora d'aquest dilluns 29 de juny. Ara tornem.
1: perduts a una masia.
2: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
4: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
7: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
6: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
8: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklick.
12: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
13: Matina Codina Best Moments.
14: Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim Mundial.
15: De respecte, un senyor gran.
14: Cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclong, clinclong, han dit els de la rentadora. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
15: Ostres, fa gràcia, tampoc això.
14: Joder. I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
16: Molt bona.
14: I la fruita confitada per el lideratge de la pitjor cosa del 2026, aquest any just per darrere de l'estat d'Israel.
15: Això sí que no. Has tocat un límit, que aquest sí que ja no els límits del vol els has passat amb la de la fruita confitada.
13: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Això només passa.
17: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa i la punteta de la de cogombra el tallava i ens ho ficava al front.
18: Com?
17: Enganxadet amb la calor de, del front i deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
18: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombre aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
3: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.
3: 105 RAC.
2: Let's go! La teva música.

0: Ei, ei. La belga Kate Ryan, amb un dels seus números 1, ho va, efectivament, Libertina. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Per la matina.
1: Precisament.
0: Com ha anat el cap de setmana, Mar Puga?
1: Home, durillo. Un cap de setmana una mica dur, però...
0: Durillo.
1: Sí, ha sigut un cap de setmana trist, però estic molt bé, estic molt contenta, perquè una persona molt especial ahir em va demanar una cosa. I ahir em va dir, Mar, demà dilluns vull que facis el programa alegre, feliç i amunt. Que l'Ernest no et notri, vamos, res gens de trista. I com em notes?
0: Clar, jo em preocupa que no sigui impostat i una mica forçat.
1: A vegades la vida et porta situacions dures, que has de viure.
0: Hem d'explicar per context que tu vas tenir una pèrdua important la setmana passada a la teva vida.
1: Sí.
0: Llavors, tampoc hem de forçar res. Vull dir, si estàs més trista, no passa res.
1: No, però vull dir que aquest cap de setmana ha sigut el cap de setmana d'anatori, interremeres, o es vulguis o no, home. Si tu cap de setmana durillo.
0: Emocions a flor de pell.
1: Però, vull dir, és la vida.
0: Molts ànims.
1: Gràcies.
0: I ens tens pel que necessitis. Saps que pots marxar quan et roti d'aquí, d'aquest estudi.
1: Però
0: és veritat que el Matina Codina també, t'ho dic per experiència personal, serveix de teràpia.
1: No, ahir de la casa he pensat, tinc ganes demà d'anar a treballar. Tinc ganes d'allà
0: de trobar-me amb aquella colla de tòtils,
1: sí,
0: no? Que em molestin,
1: sí,
0: etc. Molt bé.
1: Per això, bé.
0: Doncs escolta'm, i què, la calor com la portes? Que és un dels temes del dia.
1: Això és un altre
0: tema.
1: Sí. Jo tinc moltes ganes de, ja sabeu, 1 de setembre, a mi aquesta calor em posa de mal humor, m'enfada, m'entristeix, i bàsicament no la suporto. Ahir estava a casa a la tarda i pensava, queda'm alguna amiga, amb algun amic, fes algun... I vaig dir, si no em ve de gust sortir de casa... Aquesta calor.
0: Ja.
1: Si
0: jo
1: no
0: abans li explicava a la Mònica Usart que ahir em vaig passar... T'ho vaig dir, de fet, en un àudio.
1: Sí? Tot dormint,
0: ahir
1: no?
0: Vaig ser una larva.
1: No, horrorós.
0: O sigui, anava del llit a la taula a menjar i tornava al llit.
1: Jo no puc més.
0: Ja està tot el... I no vaig agafar el mòbil,
1: és
0: no vaig
1: horrible.
0: Estar pendent de res.
1: Sí.
0: Vaig estar passota absolutament.
1: Ben fet.
0: Bé, aquí ens teniu la Mar Puga i uns servidors despertant
1: Buenos
0: Catalunya,
1: días.
0: Doncs, bueno, amb bon rotllo. I també les efemèrides i commemoracions, que és una mica el que marca que toca fer ara. Què? 29 de juny és un dia xulo o no?
1: Sí, hi ha una efemèrica increïble. Ja, sí, un moment, sí.
0: Comencem. Vinga.
1: 29 de juny. El 2007 es posava a la venda el primer iPhone. O sigui, Apple treia l'iPhone.
0: De very first,
1: 2009,
0: de very first.
1: Sí, des del 2007. Imagina't quants arriben... No sé, que anem pel 16, una cosa així, no? Jo ja em perdo.
0: El 17. Anem pel 17,
1: doncs
0: sí.
1: Doncs anem pel 17. Una bestiesa, em sembla.
0: Tu ets d'iPhone, també ets de...
1: Ara sí, jo no ho era, però ara que et compres un, és veritat que no hi ha marxa enrere, perquè amb el Mac passa el mateix, ara que canvies d'ordinador. Ara que tu entres a l'univers Apple, no surts d'Apple.
0: És veritat. Ara amb els terratrèmols malaurats de Venezuela, ha destacat molt el sistema operatiu Android, perquè Google ha avisat molt bé amb anticipació del tema dels terratrèmols i és una de les notícies més virals de les últimes hores, sens dubte.
1: Sens
0: 13
1: dubte.
0: Minuts per les 7 del matí, més cosetes. Va, banda sonora de Ratatouille.
1: Ah, i saps per què?
0: No.
1: Perquè el 2007, a l'hora que sortia l'iPhone, s'estrenava Ratatouille, aquesta pel·lícula de l'única rateta del món que a mi no em fa pànic. Perquè trobo tan mona, no?
0: Home, perdona,
1: que més
0: i
1: cuina.
0: El Mickey Mouse també t'agrada, no?
1: No tant.
0: Ah, no?
1: No. Jo l'única rata del món mona que dic, mira, pots venir aquí a fer-me companyia, és el Ratatouille.
0: Tens el Sergi Ferrer al costat, també, que és una bona ratota.
1: Ja,
0: no?
1: Però, sí.
0: Home, és curiós, no?, la història de Ratatouille, no?, que cuinava des de dins del barret, no?, del xef d'aquell restaurant.
1: Sí.
0: Autèntic crac. Va, posem el Manu Guix.
1: Escolteu. Oh! Estem escoltant una cançó del Petit Príncep. I diràs, per? Aquesta és l'efemèride que m'agrada. Perquè el 29 de juny del 1900 va desaparèixer en un accident d'aviació al sud de França durant la guerra Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, que va ser l'escriptor, poeta i aviador francès que va fer el Petit Príncep.
0: La meitat del nom, segurament.
1: No, jo crec que ho he dit bé.
0: Es va inventar el Petit Príncep.
1: Correcte. I poc abans que es publiqués el Petit Príncep va desaparèixer aquesta persona, una data com avui, i no se sap. Vinga, i acabarem dient que el 29 de juny del 1956 l'actriu Marilyn Monroe es casava als Estats Units.
0: Molt bé. Amb qui es casava no ho tens, això,
1: Sí, amb el dramaturg Arthur Miller.
0: Vida sentimental moguda, la de Marilyn Monroe.
1: Molt moguda. És que segur que ningú sap qui és Arthur Miller. Bueno, potser sí,
0: Sí, home, i tant que sí.
1: Home, i tant.
0: A veure si són més coneguts els individus que avui celebren el seu aniversari.
1: Home, el primer ara el felicitarem perquè ell és Joan Laporta i avui fa 64 anys, per favor.
0: Avui esmorzarem quatre vegades aquí al Matina Codirem les safates que portarà el president.
1: Correcte. I mira que curiós que una data on s'estrenava Ratatouille també naixia, un 29 de juny, Jordi Cruz, el xef més sexy de Catalunya. Ell avui en fa 48.
0: A veure si convida l'Ava a fer postres avui.
1: Exacte, i seguirem parlant de sexis amb l'actor Alejo Saures, que en fa 47, Jude Bellingham, futbolista, que en fa 23...
0: Sí, aquest és del Madrid, que ho sàpigues.
1: Doncs mira, i l'Anne-Sophie Mutter, violinista, que en fa 63.
0: Alguna cosa més, Puga?
1: No,
0: va,
1: per
0: doncs,
1: avui ho tenim.
0: Cop d'ull a les carreteres, Ferran Aràndiga, com es desperta el dilluns a la xarxa viària.
2: Bon dia, doncs. Arrenquem la setmana de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara, de moment, no registren incidències, però sí que parlem d'alguns punts ja amb retencions habituals, sobretot als accessos de Barcelona. Concretament, ja trobem lentitud de 2 quilòmetres arreu del nus de la Trinitat. També de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit Llobregat. Per altra banda, retencions intermitents d'un quilòmetre al Vallès, a la C58 des de Sabadell, però també per la C17 a Parets del Vallès. També al Llobregat, congestió per la A2 i la P23 des de Pallejà i Sant Feliu de Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això seria tot avui des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies, guapo, i un petó als conductors i conductores que ens esteu sintonitzant. Gràcies de tot cor. Quin és el hit que ha seleccionat avui la Màrpuga perquè sortiu del llit?
1: Atenció.
0: Aviam.
1: Ernest, ara fa un any, aproximadament, em vas fer una trucada que em va canviar la vida, perquè estava en un mal moment de la meva vida.
0: Em vas trucar
1: un mes de juny, tu.
0: Aquestes dates?
1: Sí, més o menys. Vale. I durant l'estiu, que anàvem cap allà, cap al càmping, tu em vas posar una cançó i em vas dir, Mar, tornaràs a ser tu. Aquesta cançó em va fer plorar molt, ja ho saps.
0: Bueno, és que la mare acabava de tallar amb l'amor de la seva vida.
1: Sí, jo estava amb el cor trencat. I avui per fi puc dir, Ernest, que després del meu clec, i gràcies a tu, torno a ser jo.
0: Tornes a ser tu?
1: Torno a ser jo.
0: Que guai, doncs celebrem-ho, sisplau. A la

0: És una d'aquelles cançons que crides en el concert recordant totes aquelles vegades que la vida, perquè ningú mor d'amor, has hagut de treballar-t'ho molt per tornar a ser tu, i que satisfactori i que alleujat que respires quan per fi tornes a dir, hòstia,
1: ja no et ploro.
0: Ja està, ja no et ploro, en el teu respirar sincer, tornes a ser tu mateix, tu mateixa. Des d'aquí un petó a tots els que patiu un desamor. 5 minuts i mig i arribem a les 7 del matí. Què diuen els astres? Perquè aquesta setmana em sembla que hi ha bastant moviment.
1: Hi ha moviment, sí. Bastanta coseta. Mira, avui els Capricorns, sembla que l'univers us ha reservat una fila VIP, i ho diu així, perquè les coincidències favorables apareixeran quan menys us ho espereu. Així que, ulls oberts, i que una conversa casual pot acabar obrint una porta molt interessant. Per tant, mira, parlant de desamors. Els crancs, avui teniu el carisma brillant. Més que un flaix en una catifa vermella, les persones tendeixen a escoltar-te, ajudar-te, o fins i tot a donar-te una oportunitat que semblava allunyada. I acabarem amb els bessons, aquesta sóc jo, que la sort us visitarà disfressada de sorpresa. Un missatge, una trucada o una idea espontània avui es pot convertir en un dia normal que sigui una gran aventura. No descartis un plan d'última hora.
0: Val. Així, en línies generals, hem de dir que també Mercuri està retrògrad. Això vol dir que pot ser que hi hagi qüestions, sobretot lligades a la tecnologia o a la burocràcia, que no vagin massa bé.
1: Ah.
0: Val, i es veu que serà una setmana també d'oportunitats laborals, Mar Puga.
1: Ah, sí?
0: D'èxit professional. Ostres. Perquè, viurem l'entrada de Júpiter a Lleó. Per
1: doncs,
0: tant,
1: compte, escolta,
0: que estem a final de temporada, ens convé que les coses ens vagin bé a nivell professional, entre 100%. Altres coses, perquè no tenim la renovació encara firmada, vull dir que potser no tornem.
1: Potser al setembre no us estem dient bon dia.
0: Potser al setembre aquí hi ha unes altres veus, cosa que seria absolutament... Seria catastròfic per la societat catalana. 4 anuncis i tornem ja amb el Sergi Ferrer, la Lillo, el Xavi Cazorro, la Mar Puga, jo mateix, que sóc l'Ernest Codina, Matina Codina, en directe a RAC 105. Bon dia!
2: Matina Codina.
3: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
2: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
3: I allò del sorteig?
2: És veritat, i només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
4: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
5: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
12: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
13: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
14: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Potser ara que hi ha allò de Veneçuela, aquest jingle l'hauríem de... capar, no? L'epicentre de la terratrèmol.
3: Bueno,
4: no ens havíem adonat fins ara.
2: Ara mateix m'acabo de... O sigui, estava sentint el jingle i dic, hòstia, no sé si és el millor jingle.
5: Que mal gust, que mal gust.
6: Ojo, eh?
3: Una vegada més.
5: La set en punt i ja està.
2: Perdoneu, eh? Perdoneu,
5: eh?
2: Marta, agafa vacances ja, mira.
5: Me'n vaig a Marta.
3: A Malta.
5: Això
3: és igual.
2: Molt lluny, i si pots no tornar, jo de veritat que no et trobaré gens a
3: faltar. Ai, pobra.
4: Que és maco que et diguin això.
2: No, però hi ha una cosa que hem d'aprendre, que hem de deixar enrere aquelles coses que molesten. Ja està, i la Marta és una gran molèstia per mi.
3: És que només et molesta a tu, la Marta, de tot el món.
2: Però m'ha només.
3: Ah, no, això sí, però vull dir que de tothom, és com que tots l'estimem molt, a la Marta.
4: I el pub, bueno, els oients són grans fans de la Marta, tot i que soni contradictori.
2: Només es manifesten els fans, els altres callen, evidentment.
4: No, o sigui, el que li molesti la Marta, que ens ho digui.
2: No, els haters.
4: Ah, no han vist un missatge, Ernest.
2: Bon dia, per cert, de tot això. Alan Lillo, bon dia.
7: Què tal, bon dia, com estem?
2: Bé, millor que tu.
7: Sí, afronto dues setmanes de la mort.
3: Per què? Ah, sí?
2: Que ho expliqui, que ho expliqui.
4: És la calor, que et molesta.
2: Que ho expliqui,
7: Aviam, demano pietat per part dels oients, per part dels meus companys, o sigui, a partir d'ara tinc dues setmanes difícils, d'acord? D'entrada vinc, per contrast, ja d'una gran setmana que he estat completament sol.
3: Clar,
7: i he fet el que he volgut tots aquests dies.
8: En la whiskeria ja l'hemos sacado humo.
2: Llibertat.
7: Llavors, què passa? Ahir vaig anar a buscar la meva estimadíssima dona, el meu fill, a l'aeroport. He dormit 4 hores avui.
2: Sí, ja. Se't va fer il·lusió tornar-los a veure, això sí.
7: No, això sí. No, ara en sèrio, això sí. Però venien també amb la meva sogra.
3: Ostres!
2: Txan,
3: no, i no ho sabies?
7: Mira, ho sabia, però no sé per què ho havia eliminat del meu cap.
4: Quina sorpresa. Tu anaves amb actitud de recollir la maleta, en plan, jo la porto jo, i et vas trobar un altre paquet, eh?
7: Que ha vingut per quedar-se mínim 11 dies.
3: Toma!
2: Hòstia, bueno, podrien ser 11 mesos. Podrien ser 11 mesos.
7: Estem en onada de calor.
3: Sí.
7: I tindré unes gravacions de tele, que ja us explicaré allò que vaig dir fa uns dies.
3: Todo
7: durant
3: mal.
7: Dues setmanes, que coincidirà tot.
4: Però això és menys temps a casa, bueno, Bobo.
2: Clar.
7: Ja.
2: Agafa't aquí.
4: Això sí, quan arribis a casa a les 11, la senyora estarà en tetes veient Sálvame. Sí, que faci ara.
2: Jo fa dos anys...
8: Invita'm a tu casa, Alan, que jo quiero ver eso.
2: Fa dos anys que estic fugint dels meus fantasmes i de les meves pors treballant. Vull dir que és un bon sistema. Sí.
7: Mira, el consell de l'Ernest Codina...
4: A les 3 del matí. Aquí.
7: Fora d'antena m'ha dit... L'Ernest, tu tranquil, jo el mes passat vaig estar molt malament perquè tenia mil coses alhora i el truc és no pensar
2: Simeone
7: en el futur, partit a partit.
2: Momento.
7: Dia a dia.
2: Momento, després d'una cosa en faràs una altra. Vale.
3: I si la sogra està escoltant això, no?
2: Què l'està escoltant?
3: És igual.
2: Si no deu entendre ni el català.
7: Ara mateix està roncant, que l'he escoltat jo quan he sortit de casa.
3: És que l'Alan i la sogra és el meu capítol preferit.
2: És un ronc tipus balena? És un ronc tipus porc espí?
3: Com ronca?
7: Com un ronc... És igual.
2: És greu? És profund?
7: És molt greu.
8: Vigila que no t'ha de passar allò del raspall de dents, sobretot.
7: Sí, que el vam compartir sense saber-ho, eh? Una setmana.
2: Això s'ha de tornar a explicar.
7: Sí.
2: Bueno, és que, Lillo, avui hauríem de parlar tot el programa de tu, perquè divendres vas tenir la trobada aquesta dels homes primitius, salvatges, els cromanyons aquests que aneu al mig del bosc i us fumeu puros.
4: I parleu de la sogra, segur.
7: Sí, senyor. Per cert, en aquesta trobada d'amics hi havia un tio que reia exactament igual que el Mainat tota la nit. Un convidat.
4: Entre uns matolls només reien.
2: Escolta, Marc Pugastà, que hi ha la teva secció.
3: Home, no, però una setmana... L'anem fent com la setmana passada, saps?
2: No,
3: la faig dilluns que ve.
2: És que avui ens havíem de posar al dia. Algú més que hagi d'explicar alguna cosa molt... Tenim un minutet, eh? Però, bàsicament, Cazorla Ferrer, esteu bé?
4: La meva sogra és una dona de bandera i li envio una forta abraçada des d'aquí. I pot venir a casa meva a dormir quan vulgui.
3: Toma, jo no tinc sogra.
4: I segur que no ronca.
2: Al mateix llit, t'imagines?
4: Mira, passaria molta calor, però... Cap problema.
9: Escolta, perdona, que diu deixa'm fer un minut de silenci per la sogra de la Mar Puga, que es veu que va morir
3: fa
9: un temps.
3: Una
9: malaltia molt llarga.
3: No, que no s'ha mort, eh? Que no tinc que no tinc sogra, perquè no tinc parella.
9: Un minut de silenci, sisplau, per la sogra.
3: Ah, vale.
9: Ha perdut la vida.
4: No, ha perdut la vida.
2: Res, només una molt bona notícia, val? Anem a ordenar una mica el discurs. Queden 20 programes contenal d'avui, 20 programes, i marxen de vacances, i demà surten les audiències de ràdio.

0: Ostres, no me'n recordava.
1: Espero que surtin bé, nen.
2: Aquest rei, Alan.
1: No, perquè...
3: Si poden ser 19 programes molt llargs.
1: Quina si en la meva setmana fantàstica surt malament l'EGM demà, sí, em moro.
4: Clar, si surt bé, demà, si surt bé demà us pago un dinar. Vull dir que ja podeu ficar un Siri a Montserrat. 7 i 5 minuts, més o menys, aquest és el to que porteu avui els del Matina Codina, i així fins les 11.

0: Hey, Dai, Dai, un dels himnes que ens permet parlar del Mundial. Avui hi ha partits, eh? Avui teniu, per exemple, a les 7 de la tarda, un fantàstic Brasil-Japó. A 2:15 de la nit, Alemanya jugarà contra Paraguai i el Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol. 7 i 8 minuts, bon dia, Catalunya.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
3: Ai, cazorla. ¿Qué tal, cazorla? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
4: Molt bé, gràcies.
3: ¿Has dormido desnudo?
4: Que jo recordo i no.
3: Hace mucho calor.
0: Sí, sí que fa calor, sí.
4: Bueno, que incòmode.
0: Escolta'm, que Cazorla, l'actualitat, repassem-la.
4: Sí, com deia, el Parada ha estat una nit calorosa, segons la Mònica, i depèn de la zona, està tropical i tòrrida, i aquestes tonteries que diuen els meteoròlegs. I us vull portar un remei casolà que va molt bé, o almenys el que... Sí, també. El que practicava una senyora, un remei pels dies de molta calor a casa, tothom atent.
5: Com passes la calor, tu, per les nits? Fina.
6: Mira, de la ciclistat, ahir em vaig anar a comprar un ventilador xini i em vaig fotre, mira, al mig de la carxofa. Escalfar-me la Felipa.
7: Que bo. Mira, no se m'havia acudit mai.
4: Veus?
0: Bueno, perdona.
7: Això li pots dir a la teva sogra, Alan.
3: Sí.
7: Si diu que fa calor.
0: Tothom té el termostat on el té.
4: Clar. No,
0: sí, has provat tu, per, Marc Puga, per exemple, de refrescar-te la carxofa directament?
8: Que recordi, no.
0: És bona. Va, llavors, no et queixis de calor si no estàs fent bé les coses.
8: Jo m'he queixat. Bueno, sí que m'he queixat.
4: Sí que t'has queixat.
8: No, jo a mi aquesta calor em té por pel camí de l'amargura.
3: Tu com dorms, Marc?
8: Oh. Jo dormo. Ara mateix gairebé em voles.
4: Teu guarro, l'ara,
8: que no. Fa molta calor, sí. I tot i així estic... No, estic molt amargada, estic molt enfadada perquè jo em poso un ventilador de sostre, que
0: sí,
8: és el que tinc,
0: sí.
8: I tot i així no. O sigui, l'aire és calent, dic, però és el Sàhara. Aleshores, estic mirant, aquesta setmana farem pressupost d'aire
0: condicionat.
8: Doncs ja saps,
7: mira.
0: Has de posar-te un ventilador de carxofa o un glaçó als testicles.
4: Sí, el que t'ofreixis, Marta.
8: Ja pensaré. Quina opció trio, demà us ho explico.
0: Més coses, Xavier.
4: Bueno, com deies, Ernest, ha començat el Mundial, hem sentit el de Dai de la Shakira, hi ha gent que a casa, pel que sigui, hem avorrit aquesta cançó molt fort, però és moment de parlar de futbol. Estem en els encreuaments, ho has dit fa un moment, els partits d'avui, i us porto un tall de l'Espanya-Uruguai, aquell partit que es va jugar de matinada, de divendres a dissabte.
9: La mejor selección del Mundial.
0: No, que va ser un pulvoró de partit, eh?
9: Viva Espanya!
4: Bé, el que des d'oca va haver-hi és que Uruguai repartia bastanta estopa, fins al punt que us porto un tall de Manolo Lama en el moment en què van expulsar un jugador uruguaià per una entrada bastant lletxota sobre Pau Cubarsí.
10: Madre mía, lo que acaba de hacer! Madre mía, lo que acaba de hacer! Rojo! Claro, ¡fuera, claro, hombre! ¡Mete a tu pueblo, hombre! ¡Qué vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Una vergüenza lo de Uruguay! ¡Una vergüenza lo del árbitro!
4: Bueno.
10: ¡Qué vergüenza! ¡Lleváis todo el rato hablando de un sinvergüenza que hay en el campo! ¡Qué vergüenza
11: lo que
10: está haciendo Uruguay! ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza lo que está haciendo Uruguay!
12: A ver cómo está Cubarsí, ¿eh?
10: Pues Uruguay... ¡Una vergüenza!
13: Es que em va fer mal, eh?
10: ¡Una vergüenza!
13: Em va fer molt mal, eh, Manolo?
10: No, no,
13: se
10: lo mata!
7: Et diré més, Manolo, perdona, eh? És que és una vergüenza el que ha fet.
10: ¡Es una vergüenza!
7: Ara. S'ha de
0: també
7: dir.
0: És veritat, perdoneu, Manolo Lama, un partit a les dues de la... un partit a les dues de la matinada. Què vas fer abans? Ves a saber què portaves al cos,
10: no? Lo que llevo siempre, papi.
9: Una petaca, Manolo.
10: Claro,
9: la mereces.
0: M'agradaria veure l'estudi de la COPE a les dues de la matinada. Joder, les substàncies que corren per allà sobre aquella
10: madre.
7: Sí, sí.
10: Una vergüenza.
13: M'agrada que segueixi cridant perquè és com l'efecte discoteca. Saps quan tu surts de la discoteca? Que segueixes cridant.
8: Sí,
13: no, que
8: tines,
0: no? Però això passa quan estàs fent ràdio a hores intempestives. Tens la sensació que no t'està escoltant ningú.
10: Claro, joder.
0: Vale, però això, fixa't.
7: Arribaré a un becari, no? En plan, hola, s'han portat ensaïmades, han de que aviseu. Diu, no són ensaïmades.
10: No són ensaïmades! Una vergüenza!
0: Vale, bé, canviem de tema perquè hi va ser el dia de l'orgull.
7: Sí.
14: Hombre, claro.
4: I us porto un tall dels germans Estopa, que el podcast de la Pija i el Quinqui ja fa un temps van explicar com va anar una cosa que va ser pel Dia de l'Orgull un mem.
7: La Pija i la Quinqui.
4: I la Quinqui, jo he dit el Quinqui.
8: Bueno,
4: perquè és Quinqui. Ells van ser dels primers en què el Dia de l'Orgull van posar la seva marca, no, a les xarxes Estopa amb la bandera de l'Orgull. Van ser dels primers pioners, sobretot perquè ho van fer com molt... Es va convertir en un mem, una cosa que no pretenia ser-ho. Y va a ser, doncs, aquesta l'explicació.
15: Me llama mi hermano, me dice, oye David, porque yo tenía el Twitter ahí y mi hermano lo tenía el móvil, que pongas algo del orgullo gay, que es el día del orgullo gay hoy y todo el mundo está cambiando su perfil y tal. Y yo pensé, ¿ahora mismo?
13: ¿Lo dijiste tú?
15: Hombre, no.
13: ¡Oh, no!
15: Y puse bandera gay. Me voy a una aplicación que tengo, como que salen, como que puedes poner letreritos.
16: El Paint.
15: La verdad que estaba comiendo con una gente y no me dio mucho tiempo. Bandera gay, pim, pam, pum, pum, estopa, pum, pum, pum, enviar. Y de repente me empieza a escribir gente, digo, ¿qué pasa? Todo el mundo se reía, me la toco. No sé qué, que
11: la gente contra,
12: el diseño gráfico es mi pasión.
15: Pues ahora ya lo tenemos que poner todos los años, ¿eh?
11: Y es súper divertido.
8: Y es súper divertido.
11: Y si no lo pusierais, yo me enfadaría un montón.
15: Pero al principio nos lo intentábamos currar y hacer otra aún más cutre. Pero, pero ya está impostado. Entonces siempre ponemos la primera, que fue la que salió.
11: No está impostado, es lo original, es lo primero.
15: El original.
12: Que además es ya captura de pantalla, de captura de pantalla, de captura de pantalla.
0: A veure, és simpàtic, però és, o sigui, és el pitjor homenatge que es pot fer al disseny gràfic. No?
7: Sí, perquè la gent a casa s'ho imagini, és la bandera de l'Arc de Sant Martí, i llavors es topa posat en Times New Roman, una mica inclinat, però no en plan que quedi guapo, sinó com que l'has posat malament tu al fer-ho amb el mòbil, i no està ni centrat amb la imatge. O sigui, està a baix, a l'esquerra, torçat, en Arial o en Times New Roman, es topa.
0: Que amb els diners que tenen aquesta gent, el que han facturat, un petit equip de disseny gràfic el podries tenir.
8: Ah, podrien tenir.
16: Herrera en Cope, buenos días.
0: Home, buenos días.
16: No sabia jo que eren los estopa triliris.
0: Que no són triliris.
4: Van a ser triliris.
7: I no diguis triliris.
8: No s'entera de res.
16: Entonces,
0: no, són gent que volen manifestar el seu respecte, no? I la millora dels drets del col·lectiu LGTBI, que tots sabem que en aquest país encara, per culpa de gent com tu, encara estan una mica...
16: Hermanos i gais.
4: Una vergüenza.
0: No, són hermanos.
7: I no passaria res si ho fos.
4: Exacte. Hasta la Guàrdia Civil són triliri, que se ponen la bandera el dia.
0: També dic, el que sí que volia dir jo és que això ho fa un altre grup o una altra persona que no siguin els estopa, que desperten una simpatia brutal a tothom, sí, i se l'haguessin carregat.
8: Sí,
0: ara ho fan ells, divertidíssim, i un año tras otro colgando esta mierda.
8: Sí.
0: Gràcies, Xavi Cazorla. Sí. És un quart de vuit del matí. Ara tornem!
17: Tenim carn.
18: I també peix.
17: Tenim fruita.
18: I tenim verdura.
17: Tenim amplis horaris.
18: I botigues al teu costat.
17: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
18: I estem molt a prop teu.
17: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
19: Busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat?
20: El mandat del poble?
19: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
21: Ai, bueno, no passa mal.
19: Matina Codina, a RAC 105.
22: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
23: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
27: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
26: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
27: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
26: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
28: Aquest estiu, la gran pregunta és...
29: híbrid o elèctric?
28: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
33: ¿Qué cicatriz común tenemos todos los seres humanos?
34: ¿Qué? La raja del culo.
33: El ombligo.
32: Matina Codina.
35: Felicitats pel programa.

0: Vinga, una de les sensacions a la pista de ball, aquesta cançó d'afrobeat electrònic que firma Hugel, sens dubte un dels himnes de peregrinatge de matinadors i matinadores cap a la feina. Jamaican Bam Bam, 7:20, això desperta un mort. Anem a fer una trucada.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Ja sabeu que aquesta porta regal 50 euros per gastar... No.
2: Hola!
0: No. Hi haurà rebut. Això té delicte perquè és una trucada de la Sònia cap a la Vero, que la Vero en fa 39, és el que treballen juntes a un centre d'atenció primària.
3: Aquella
0: és higienista dental i probablement està preparant ja els recursos doncs, per fer una bona higiene. Són guapes les higienes dentals, eh?
3: Home, sí. Quina cosa més rara de dir, no? Així com
4: no
3: celebrant.
4: Són mal.
0: No, és que a mi me'n fan... Jo me'n faig moltes perquè el ser consumidor de cafè i de tabac, doncs és el que té.
4: I no et fa mal, a mi? A mi em fa una mica de mal, les neteges.
0: Jo he generat resistència, ja.
3: Sí. Bueno. No, ningú li fa mal, Alan, has de canviar de dentista.
5: Sí. Jo soc superhipocondríaca, em fa molta por al metge, molta. I el dentista és l'únic que no em fa por. No, estic a gust, estic allà
3: por.
5: Com... A toca amb les dents, saps? En plan, no sé.
3: Sí. No, no hi ha res més hostil, i mira que treballa bé el meu dentista, però no hi ha res més hostil que un senyor amb coses metàl·liques tocant a la geniva.
0: Fa angoniota, segurament, quan t'han de treure un nervi, una cosa d'aquestes, però ho has dit amb un to fins i tot un punt eròtic, eh? Toca amb les dents, has dit,
5: No.
0: Toca amb les dents.
5: És que a mi m'agrada molt una... O sigui, jo em fixo molt en les dents de les persones i m'encanta... com les dents netes, tal. Llavors estic allà pensant, sortiré d'aquí com?
0: Clar, t'agrada l'objectiu, el desenllaç d'aquella visita. Sí. Bé, a tot això tenim 50 euros que han quedat a l'aire. Per tant, si algú els vol, si us plau, marqueu ja el 902-477-105. Matina i ser ràpid té premi.
6: Truca'ns ara! 902-477-105.
0: 3, 2, 1, línia oberta! Línia oberta. Avui semblo l'Àngel Llàcer, no sé què passa, que ha vingut una mica cridaner.
7: Està molt bé, vaig estar a punt de morir per una diarrea.
3: Ai, Àngel, què passa?
8: Àngel Llàcer és patètic.
3: Ara.
0: Bueno, va, un moment, que
8: el millor membre del jurat sóc jo.
0: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Mira la que contenta. Com et dius?
9: Núria.
0: I quin és el secret, Núria? Per què estàs tan contenta? Quin és el secret per llevar-te de tan bon humor, carinyo?
9: Aviam, no faré pilota i us diré escoltar-vos. Sí, és una part que és xuli. A veure, Mar, és xuli. Però no
3: el mejor. Exacte.
9: Perquè no mola gent de treballar,
0: Ja. I quan et queda per agafar les vacances? Que aquí tothom està amb un compte enrere frenètic, I agònic, quan et queda per anar de vacances? Et dic Ernest.
9: A tot... Ernest, perdona.
0: Sí, no passa res, tothom es confon. Aviam. Núria, quan agafes les vacances?
9: Sí. A l'agost.
0: Vale, veus? Hi ha gent que ho té pitjor que nosaltres. Doncs res, cap on vas? Cap a currar?
9: Cap a currar, sí, tio.
0: Bueno, ànims. Acabes de guanyar 50 euros per gastar Mons Interiors. Compra't alguna coseta xula, entesos?
4: No pengis, eh? No pengis.
0: Una abraçada, Núria. Adéu-siau. La Núria, una matinera que acaba de guanyar 50 euros.
1: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè som fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors.
6: Matina Codina. De 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Qui canta els mals espanta. I aquí portem una estona cantant ja aquesta cançó boníssima, Qui no s'ho passa bé és perquè no vol dur. La gala i aquesta cançó del 2001, tot un Remember Dance al Matina Cuina, aquest Freed from Desire.
1: Hola.
0: Fins quan aquesta onada de calor, Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: És veritat que ja no hi ha onada de calor, no, però ja no, només fem que patir-la, la calor, i els titulars arriben per terra, mar i aire, dels rècords que s'estan assolint a diverses capitals europees. A veure, fred no fa.
2: No, i a més avui us heu fregit durant la nit, perquè hem tingut una nit d'aquelles de mal dormir, molta xafogó i temperatures molt altes, perquè no han desaparegut del tot els núvols, i els núvols fan com de manteta, i fan que no pugui escapar l'escalfor.
4: Fixa't, una manteta natural, al final. La mare natura és tan sàvia.
1: No, no és sàvia si t'ho fot al juliol.
4: Ha generat una manta ara mateix que ve molt de gust.
2: Això una nit d'hivern pot anar bé, perquè pot mantenir la temperatura més elevada i que no faci tant de fred durant la nit, però en canvi a l'estiu és complicat, perquè no deixa baixar la temperatura i a la nit ens costa recuperar-nos. Doncs mira, ara mateix tenim entre 24 i 27 graus a la ciutat de Barcelona.
0: Això és torrit, això és torrit.
2: Sí, al barri del Raval no ha baixat dels 27 graus la temperatura aquesta nit. A Badalona 27 graus també, no hem baixat els 26 durant la nit. Tenim 24 graus a Tarragona, 21 a Lleida, 22 a Girona i 25 a Amposta. Ha sigut una nit tropical a pràcticament tot el país. I Florida, en aquests
0: punts dies així agraeixo no tenir parella. Jo pensava ahir, mira, estic en diagonal aquí amb les cames obertes.
1: Ja. Ui, l'Helena, quan té calor, dona voltes al llit i sembla que estigui fent breakdance. I no hi ha qui dormi.
0: Grava-la.
1: No, si estic jo per gravar a les 4
4: del matí. La calor no és psicològica. La queixa, el deporte nacional.
0: Home, no, calor em fa.
4: Tot el dia que exambu.
2: Doncs afluixa una mica la calor al migdia, però no tot arreu, sobretot comarques del centre i del nord del país. S'esperen alguns ruixats en aquestes zones, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també prelitoral, però en canvi en punts de la costa, temperatura com la d'ahir, o fins i tot més alta, la Costa Daurada i també la Costa Brava. Temperatures al migdia en general d'entre 30 i 35 graus. Demà s'esperen també alguns ruixats, que repetiran dimecres, Pirineu i comarques interiors de Girona i nord de Barcelona, i dijous baixa una mica la temperatura. Podríem respirar una mica millor amb temperatures dins de la mitjana, dins del que tocaria, perquè portem tants dies per sobre, que toca la normalitat de cada dijous.
0: Ara celebrem la mitjana del mes de juliol.
2: Sí, dius, ja està, una calor normal és suportable. I després al cap de setmana tornaria a pujar la temperatura. No es veu cap baixada forta ni cap dia de pluja general.
1: Ai, mira't, no!
0: Doncs haurem de fer refresc radiofònic.
1: Molt
0: bé! Gràcies, Mònica.
2: Adéu.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Mig minut i arribem a 7:45 del matí. Bon moment per repassar les principals notícies del dia, que no són bones. Almenys la primera, Xavi Pardo, perquè el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha deixat 1.450 morts. Bon dia.
5: Sí, bon dia. Segons l'ONU hi ha més de 50.000 desapareguts. Hi ha molta inquietud perquè les xifres no es belluguen gaire. És a dir, van rescatant cossos amb comptagotes, ja ha passat molt de temps i aquesta inquietud perquè, segons l'ONU, hi ha més de 50.000 desapareguts, però no els acaben de trobar. Quatre dies després, a més, penseu que les possibilitats de trobar supervivents són molt escasses, que el llindar de supervivència, que és el temps que pot aguantar algú sense menjar, ni beure aigua, ni res, són 72 hores i ja en fa més de 100 del doble terratrèmol. Per tant, doncs, pinten bastos. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut atribueix el que deia la Mònica, més de 1.300 morts a tota Europa per aquesta onada de calor de l'última setmana. A Barcelona també ha mort un home que esperava dins del seu cotxe que el semàfor es posés
0: terrible,
5: en verd.
0: Això.
5: És terrible. És un conductor drogat que fugia de la policia circulant contra direcció i que va xocar contra el vehicle d'aquest home que simplement doncs, estava allà esperant en un semàfor en vermell. Arran del xoc, doncs, el vehicle han mort tots dos. I els cotxes van sortir disparats on fins i tot doncs, van fer la volta de campana. Déu-n'hi-do. I pediatres i professors demanen retirar els ordinadors de les escoles. Alguns especialistes expliquen avui a La Vanguardia que tot i que estigui prohibit fer servir mòbils, els portàtils són la porta d'entrada per una futura possible...
0: Hem de tornar les llibretes quadriculades de tota la vida.
1: Ara!
0: Sí. I ja està.
5: Boli, llibreta, pissarra i guix.
0: Ara! I tornar a demanar el típex, que jo no el tenia mai.
1: I pagar-li a un alumne de tant en tant tampoc fa mal. És broma.
5: Home, ara això...
1: Hòstia, hem fet un silenci...
6: Sí, ha semblat molt real.
5: És que... No sé, si vols reflexionar, si vols anar al racó de pensar una estoneta...
7: Sí, és tonto el nano, deixa'l estar, és igual.
1: Ara, mira, Toni, fins i tot jo me n'he adonat.
7: Home, és que, xato, va, continua.
0: Seguim, Pardo, seguim.
5: Us faig un titular més, que és que els Mossos han detingut també els pares d'un nadó de 3 mesos que hauria mort a Sabadell a causa del maltractament de la parella.
0: En dies així no vinguis a fer les notícies.
5: Sí, és que tot són notícies fantàstiques.
1: Jo he fet la broma abans i no sabia que venia.
5: La policia investiga si tots dos van excedir-se amb la criatura de forma reiterada.
0: Buf. Vinga, fins després, Xavi Pardo. Moltes gràcies, bon dia.
8: Si ets una marmota, si notes un elefant a sobre quan vols sortir del llit, si a les retencions vas més lent que una tortuga, posa la ràdio i escolta el Matina Codina amb el Senglar d'Osona i uns quants animalons més.
9: REC 105 Barcelona.
10: Busques una experiència estiuenca divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
15: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
16: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
17: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
18: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
19: Per trobar bona música...
20: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
21: Dice Locarti.
22: Mi penya del RAC 105.
23: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
24: Família de RAC 105.
25: Som els Catarres.
26: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
27: Som els Tiets.
28: Sóc el Migui Núñez.
29: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
30: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
31: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
32: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
33: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
34: no cal creuar mig món.
35: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
36: Un petó i una abraçada, família.
37: Un petonet de part de tots cinc.
38: Això és RAC 105.
39: Un messinyo.
40: A RAC 105.
41: Merci, besito.
42: RAC 105.
43: Sempre apostant per la música en català. Aquest és el so RAC 105. No!

0: dia, seguim fent ràdio Desperta en aquest dilluns 29 de juny, explicant-vos que demà hi ha portes obertes de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
1: Hola!
0: Sí, per tant, futurs universitaris i les seves famílies, pareu bé les orelles, perquè d'una universitat n'esperes acabar amb un títol i també, si pot ser, uns bons contactes professionals,
1: clar.
0: No, clar.
1: Però
0: a més, què vol ser? Un simple número o que et coneguin pel teu nom i cognom i deixar empremta?
1: Això mola.
0: Marc Puga, tu saps bé això, com entres a la universitat és important, però com en surts, importa el doble.
1: I mira com he sortit. Escolta, doncs jo demà potser m'hi passo per les portes obertes a saludar. Sí, bé, jo els estimo molt. Blanquerna m'ha canviat la vida.
0: Demana permís perquè potser no t'hi volen, també t'ho dic.
1: No, jo crec que sí, jo crec que sí. Em trucaran.
0: Demà, portes obertes de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
1: Oi!
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I ara volem saber com estan els embussos a la xarxa viària. Ens ho explica el Ferran. Ara diga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. Recordant que tenim actiu un accident a la GI-652 a l'altura de Pals que obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa, provocant afectacions de 2,5 km. Per altra banda, tenim retencions habituals ja, sobretot als voltants de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat, també l'entrada des del Llobregat, amb retencions des de Pallejà i Molins de Rei. També hi ha retencions d'un 1,5 km en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. Per destacar, també hem de mencionar la AP-7, amb retencions des de la Roca del Vallès fins a Montornès i des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, tot plegat en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
5: I després a la meva mare, Olot.
4: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
6: Molt bé.
4: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
6: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
6: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina. Don't

0: sabeu que al Matina Codina, a part de molta tonteria i energia per afrontar el dia, també trobaràs la millor selecció musical, en aquest cas David Guetta, versionant el Family al Forever Young. Ell sí que sembla el DJ francès que hagi pres l'elixir de l'eterna joventut, perquè no sé si heu vist imatges d'aquest tio, però està fortíssim.
1: Uau, és boníssim, tio, m'encanta, macho.
0: Està molt millor que jo, molt millor.
2: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: Escolta'm, abans d'entrar amb la miscel·lània de cada matí, un petó des d'aquí als nostres amics de Delícia Sense Gluten.
3: Oh, home, sí, acabo tot el que fan.
0: La setmana passada molt. Ens van portar uns croissanets sense gluten tremendos.
3: Boníssims.
0: Unes palmeres de xocolata exquisides i pa de totes les varietats per flipar.
4: Sí, senyor. Sí.
0: Algun comentari sobre...
5: Hauríeu d'haver vist alguns membres de la redacció de RAC1 fotent-se el pa sense gluten com si s'acabés el món, eh?
3: Sí, ostres, sí, semblaven coloms de Plaça Catalunya.
0: Com si fossin la Casitos, eh?
5: Totalment.
3: Sí, sí, sí. La gent fent...
0: Bé, proveu el gènere de Delícia sense gluten perquè és una meravella. Sí. Sergi Ferrer, quin és el titular d'impacte d'aquest 29 de juny?
3: Doncs una altra meravella, company, perquè s'acosta al Tour de França. La línia recta, bicicleta... Que m'encantaria que fos l'himne oficial, aquest. Millor que el Dai-Dai. Doncs això passarà per Catalunya, perquè, com tots sabeu, el Collboni està obsessionat amb Catalunya, que a Barcelona s'hi faci tot. Llavors han dit, sortiu de Barcelona i ja després veiem. Això porta a unes conseqüències directes, que és conseqüències a la mobilitat.
6: Sí.
3: Està molt bé, perquè Catalunya i la mobilitat ja ens la col·lapsem nosaltres. Doncs ara han de venir de fora a col·lapsar-nos-la.
6: Col·lapsar-nos-la.
3: Anem a repassar el petit impacte que tindrà això a la mobilitat a Catalunya. Vale? Afectarà a 61 municipis.
0: Ué.
3: De 11 comarques. Ué. Amb talls de carreteres d'entre 4 i 5 hores a cada tram.
0: Ué.
3: Llavors, vigileu si heu de passar per la Nacional 340, ué, la C31, ué, alguns accessos de la C32, ué, la C17, ué, la C25, ué, la Nacional 260. Ué. Hi haurà desviaments i restriccions de circulació totes aquestes. Però diràs, bueno, pues agafo l'autobús. No pots, perquè també patiran alteracions. Tonto, que ets tonto.
0: Hola.
3: Que a Catalunya ja ens estem col·lapsant nosaltres, la mobilitat. Una bona notícia, això sí.
0: Aviam.
3: Han hagut de venir els francesos perquè obrin les barreres del peatge de la C32 de 11 a 4 de la tarda.
5: Ah, mira.
4: Això sí.
0: A veure, ja parlarem dels beneficis del Tour de França i les seves sortides de Barcelona. Jo et dic una cosa, passa pel meu municipi. I això em fot il·lusió. Hòstia, això em fa il·lusió. Passa per Sant Miquel de Balanyà, que és el poble de Melcior Mauri que va guanyar la Vuelta a Espanya l'any 90 i pico. Val? I això, la veritat és que s'ha orquestrat al meu municipi una festa, que es veu que hi haurà, tothom anirà amb el mallot groc del Melcior Mauri.
5: Que guai! Escolta, has de sortir per
0: gent,
5: la tele.
0: Hi ha gent que serà feliç, no, com sí, el Sergi Ferrer, que odia el Tour de França.
3: Et dic una cosa, des de que va passar això de la Vuelta a Sant Miquel de Balanyà, se us va posar al mapa i la ciutat no ha fet més que créixer, eh? S'ha notat moltíssim l'impacte. Jo que he estat a Sant Miquel de Balanyà...
0: Poca broma, amb Sant Miquel de Balanyà, un dia...
3: Tenia una rotonda, només entrar.
0: Sí, però la ràtio de personatges públics de Sant Miquel de Balanyà amb els habitants que són 1.250-1.300, no la té Castelldefels. Ja t'ho dic ara. Ja t'ho dic ara, smoke weed every day.
3: M'estàs parlant com si a mi Castelldefels m'importés una santa merda.
0: És el teu poble.
3: Per mi com si se l'empassa una onada ja.
0: Oh, no, tu a dins, perquè tu vius allà.
3: No, però visc en un quart. Penses que sóc tonto? Castelldefels és la sisena regió del PortAventura. És tot un decorat.
5: Claro. Joli, que bé que
0: deu. No vull discutir, que és dilluns.
4: Com t'estimes.
0: Gairebé 7:45 del matí. Vinga. Aquest cap de setmana ha fet anys una superestrella.
4: Aquesta.
5: Sí.
4: Aquest cap de setmana, el dia 27, va bufar 27 espelmes, l'Aitana. Heu vist que fort, 27.
0: Sap comptar.
4: A mi em va passar el 21 de quan vaig fer 21.
3: Clar,
4: ho ha celebrat?
3: Passa tothom.
4: Ho ha celebrat allò a lo grande, no? Perquè la nit del 26 al 27 de juny tenia un concert en aquesta gira que està fent de Quarto Azul World Tour.
0: Mira que treballadora, eh?
4: I just quan va acabar li van treure un pastís que va bufar juntament amb un dels ballarins, que es diu Manu, davant de tot el públic, li van cantar l'aniversari.
3: Que era Manu, que estava tocant el piano.
0: Que no era el Manu Gui.
4: No, no era el Manu Gui, era el Manu ballarí. I va aparèixer de sorpresa el Plex, el nòvio. Home,
0: fixa. Que té cognom de matalàs.
4: I no només el Plex. Això t'agradarà. També la sogra de l'Aitana.
3: Ostres!
4: La mare del Plex. La mare del Plex. I van dir, ostres, la relació està mega consolidada.
0: Ui, ja quan comences a creuar famílies i tal, això va de bodorrio, eh? Va de bodorrio.
4: I això no és tot. Que el Plex l'endemà va fer un post amb 18 o 19 fotos d'ells, allò que no s'havien vist encara, i li va escriure, feliz dia, l'amor de mi vida. I l'Aitana Aitana li va comentar: "Te amo infinito, mi amor, tu y yo juntitos de por vida."
3: Mare de Déu,
4: estan
3: que...
4: Estan superenamorats.
0: Acabarà com el Rosari de l'Aurora.
4: Acabarà això. Fatal. I el dia ahir va ser el 27 de juny, va acabar, bueno, ahir 28, va acabar la festa, fent una festa privada, amb família, amigs, allò... Res, un cap de setmana de celebració.
0: No ens ha convidat.
6: Perdoni!
4: No ens ha convidat.
6: Perdoni!
0: És veritat, és veritat.
6: No és l'únic famós. No és l'únic que... Important people.
4: Home, que avui fas any.
3: Very. T'has deixat very.
7: No, les sigles de l'Ocasit és...
6: Perquè hi ha un altre que també fa anys.
4: Quants en fas?
6: Uns quants.
4: 64, no?
0: 64. No tingui vergonya. Per
7: oi, a pa jubilar-se, ja.
6: Em diuen Nintendo, ara.
4: Ah, sí?
0: Nintendo 64.
6: Exacte. És el meu aniversari.
0: Suposo que aquest toro mecànic que hi ha baix a l'entrada de RAC 105, amb totes aquestes safatetes de croissants, tot això és teu, no?
6: Hi havia.
4: Ah, ja
6: t'has menjat. Les volia portar, però me les he menjat.
7: Se m'aniran a les 7.
6: A l'ascensor.
3: S'ha menjat el toro mecànic.
6: En 3 pisos.
4: En 3 pisos.
0: Per molts anys. Bueno, mira, obrim...
6: Gràcies!
4: De res.
0: Ja, per molts anys el president també, que en fa 64. Xavi Cazorla, bon dia.
8: Hola.
0: Quin àudio creus que es farà viral avui, dilluns?
8: Doncs mira, hem de tornar a l'Espanya a Uruguai de dissabte. He posat el Condor Passa perquè no he trobat música uruguaiana a la màquina que tenim, però bueno, és igual, que guapa, que és un menys ambienta.
0: És que no hi ha música a Uruguai.
8: No n'hi ha, veu que no.
0: No hi ha artistes.
8: Sembla ser que el porter uruguaià Muslera no ho va acabar de fer massa bé, fins al punt que el van substituir a la mitja part del partit. Es va menjar una mica el gol d'Espanya.
5: Que humiliant.
8: I molt. I un youtuber, streamer uruguaià, que això sí que n'hi ha, cançons no, però streamers es veu que sí, es diu Fabri Uruguayo, va alterar-se una mica amb l'actuació del porter Muslera.
9: Nada, nada. Ve, Mulera. ¡Ay, el gol que se come Mulera otra vez! ¡Mira el gol que se come Mulera! ¡Ata! ¡Mira el gol que se come Mulera! ¡Mulera! ¡Mulera! ¡Mulera! ¡Vete en el podrido! ¡Salí, hermano! ¡Anda a cagar este tipo! ¡Anda a cagar este tipo, hermano! ¡No tenemos arquero, hermano! ¡No tenemos arquero! ¡No tenemos arquero, hermano! ¡No tenemos arquero, hermano!
0: La veritat és que mans de mantega el Muslera, eh?
8: Sí.
0: No sé si en una errada així et poden treure la nacionalitat. Et poden fotre fora del país.
3: Això no, però estic llegint que la federació, no sé si anaves a ampliar-ho tu, es veu que els han cancel·lat el vol charter perquè estan eliminats, i els ha dit qui vulgui tornar, que es pagui un vol.
8: Sí,
3: i ara han de tornar amb Ryanair.
0: Ullo, vaya castig.
8: Sí. Jo els, bueno, i encara que no els han deixat als Andes, a dalt, en planada, a quedar.
3: Ja sabeu com acaba la peli.
8: I amb algú amb molt d'enginy a les xarxes ha agafat aquest tall del tio aquest, del Fabri Uruguayo aquest, i li ha posat una mica de base de hard rock, i la veritat és que flipes.
9: Nada! Nada! Nada! Nada! Ve, Mulera! Ai, el gol que se come Mulera otra vez! Mira el gol que se come Mulera!
3: Oh!
9: Mira el gol que se come Mulera!
3: Vamos!
9: Mulera!

0: guapo.
1: Déu-n'hi-do, sembla Marilyn Manson, eh?
2: Oh, sí, sí, sí, sí.
1: I per què no es van enregistrar els tits que devia fotre el Marcelo Bielsa a la mitja part? Perquè té una mala llet d'aquest tio, és increïble. Cazorla, moltes gràcies.
3: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
1: Ara entra francament bé una mica de música, Remember.
4: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
5: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
6: Clar que sí! Grande Lillo! Avui és molt important això perquè molta gent comença ara les seves vacances i la resta ja les estem preparant, fixa't. Per això avui anem a la cançó boomer fins a un aeroport per viatjar a finals dels

0: Thank you for flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see...
1: Aquí tenim l'hostessa de vol, no?, que t'està informant que ja estàs arribant a Ibiza. Yeah. Aquesta és una cançó al finals dels 90, com deia el Lillo, que és quan et podies permetre viatjar a Ibiza. els preus estan impossibles, eh? Tant de bo poder anar aquest estiu. Gràcies, Lillo.
2: A vosaltres.
1: Fenomenal, 7 minuts i les 8.
3: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
4: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
3: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
1: I com cada dilluns ens posem al dia de les notícies més importants, l'informatiu erroni del Sergi Ferrer, el desinformatiu.
5: Ah, no té gràcia.
6: Epa!
7: Si bé començat.
8: No rima nada.
9: Els 170 milions d'uruguaians que viuen a Castelldefels Platja lamenten l'eliminació de la seva selecció. Ah, mate, boludo, van dir tots. No sé què diuen els uruguaians.
5: És com no hacía gracia.
9: Els ajuntaments...
6: Ja vaig partir.
9: Els ajuntaments del PP prometen posar pantalles gegants a les places per veure Zapatero i Begoña Gómez entrant a la presó.
6: Ostres!
9: A por la roja, han exclamat.
10: Totes de la roja.
9: Sí, sí, sí.
10: La roja de...
9: Sí. Jaume Collboni posa Barcelona a Wallapop per fer-hi esdeveniments de qualsevol tipus.
10: Joder!
9: Aceptes 40 euros, li ha proposat la mateixa persona de sempre.
10: Sempre hi ha algú a Wallapop.
9: El col·lectiu LGTBIQ+, reconeix que el plus demostra una mica de mandra a l'hora de posar el nom. Ho hauríem de canviar per etcètera, han reconegut.
10: Oh, l'orgull.
1: Fent autocrítica, no?
9: I la EMET avisa que l'aigua del mar quan entres està freda, però després ja no. El que costa és entrar, ha dit la EMET.
10: Correcte.
1: Oh, clàssic.
9: I un home amb els ulls completament tancats es nega a reconèixer que s'ha deixat les ulleres de sol al cotxe. Que no em molesta el sol, ha dit parlant amb un plataner. Home, perquè no hi veu.
6: Vale.
9: Un senyor gran que va sortir a córrer sense gorra, amb màniga llarga, sense hidratar-se i aleshores de més sol, demana més informació per combatre la onada de calor.
10: Molt bé.
9: Si és que no avisen, ha dit el senyor gran.
10: Falta
8: de respecte a la gent gran.
9: Investiguen un bazar xinès que tenia les coses a l'entrada en comptes de tenir-les al pasillo fondo derecha. Què? Ha dit el propietari. No, entenen. La Generalitat es compromet a augmentar les places de funcionaris per garantir que puguin seguir parlant entre ells mentre tu esperes a la cua.
10: Ostres.
9: Un momento, senyora, ha demanat un funcionari.
5: Oh, que ràbia.
9: I Felip Cinquè demana que el despertin quan estigui oficialment de vacances perquè li costa distingir-ho. Mi padre es un ladrón, ha dit, però era un altre tema.
1: No té res a veure.
9: No té res a veure.
8: Mi padre es un ladrón.
5: Gràcies.
9: I un home porta 6 anys amb la samarreta bruta perquè cada cop que l'avisen que té una taca respon que no pensa picar. El meu tiet encara té el meu nas i d'això ja fa 22 anys ha lamentat aquest home.
10: Molt bona.
1: Gràcies, Sergi Ferrer.
11: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
12: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu... de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
23: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana, la síndria negra 0,89 al quilo.
24: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
25: Matina Codina. Un programa... de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: L'espiritualitat de la Madonna contrasta i està confrontada al ritme de Josh Fowler amb aquesta revisió del clàssic per part del discjòquei australià Like a Prayer. Déu-n'hi-do, quina energia per començar una hora 8 i un minut d'aquest 29 de juny, últim dilluns del mes de juny. Anem de cara ja al juliol, aquí a RAC 105. Bon dia, Catalunya, peu a terra!
2: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
1: Ja fa dues horetes que el sol ha sortit per l'horitzó esdevenint el miracle d'un nou dia, aquest 29 de juny.
3: Correcte.
1: Bon dia i bona hora. Moltes gràcies per triar RAC 105.
3: Així és.
1: Hem sobreviscut a un nou cap de setmana i els del Matina Codina estem de tornada per amenitzar-vos al matí d'un dilluns en què la nostra proposta és que no us mogueu gaire lluny del ventilador.
3: Ah.
1: Perquè tornarà a fer caloret faller.
3: Ai, sí,
1: ens ho explicarà de seguida la Mònica Usart, tot i que ha dit que cap a dijous, aproximadament, entrarem en la normalitat de les temperatures per l'època. Ara estem per sobre, encara. Cazorla! Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Que a Catalunya sempre apostem per ser diferents de la resta, també a la normativa vial.
5: Ah, sí?
4: Sí. I és que la DGT permetrà que les motos vagin pel voral de la dreta en els casos d'embús i amb el trànsit aturat a la carretera a 30 km hora com a molt.
1: Molt bé.
4: Però el Servei Català de Trànsit ha dit... No!
3: Hala, ho han dit així?
5: Sí, sí, jo els he escoltat.
4: I han afegit... No en mi jurisdicción!
3: Com?
4: Perquè ells tenen l'última paraula sobre la normativa a Catalunya i han decidit que no la utilitzaran per raons de seguretat.
1: Tenim dret en alguna cosa respecte a Espanya?
4: Res. No. Res.
5: No!
4: Realment no cal, perquè tothom sap que els dies de molt trànsit els catalans anem en rodalies, que avui fa vaga, per cert. Així que res, els que anem amb moto ens haurem de conformar anant pel nostre lloc, que és el carril bus.
1: Però, si el, perdona, els motoristes sempre han anat per on han volgut.
6: Ara.
4: Sí, com ha de ser.
3: Ara. Absolutament. Ara. Pel carril, senyora gran, aneu vosaltres.
1: No, perquè jo, quan estic a la Ronda de Dalt, sortint de Barcelona el divendres, escopetejat cap a l'aire pur de la meva comarca d'Osona, veig que les motos passen per tot arreu. Penso, jo porto una hora encallat aquí i aquests carden el que volen.
6: Ara, i a més s'ofenen. Sí. Com doni a tu per moure't un centímetre del carril,
5: absolutament.
6: Foten una esbroncada... Que...
3: Des de sobre el teu propi capó, et diuen, què haces?
1: No volem perdre cap oient motorista, feu el que vulgueu, com heu fet sempre. D'altra banda, Sergi Ferrer, a qui vols dedicar el programa avui?
3: A l'Arnau Liesa, que és el candidat a l'alcaldia de Figueres per Aliança Catalana. I diràs, home, Sergi,
1: què t'ha passat?
3: Quin gir més
4: estrany, no?
3: Es veu que vol canviar l'himne del partit, estan triant a veure quin fan, i a Figueres, a Aliança Catalana Figueres, volen que soni aquest.
1: Xistes! Marc Puga està celebrant, no sé si la notícia o la cançó.
5: No, la cançó, per favor, que és d'un dinàmic i me l'ha posat el Sergi.
3: En el teu cas mai se sap.
5: És un regal.
3: A veure, posem-nos seriosos. Aquest tio, Aliança Catalana, està fent tràmits per expulsar-lo perquè s'ha sabut que té nòvia.
1: Vaya.
3: Bueno, té nòvia, i què passa? Que volen que se centri en la política del país i no pots tenir parella? No. L'Arnau, aquest jove de figuerenc, té 30 anys.
1: Sí.
3: I està coneixent... Bueno, de fet, la relació va bastant en sèrio a una noia que té, dius, 28. Nah. Mm. 25. Mm. Podria seguir, però l'Ernest s'enfada, perquè abans d'arribar a la xifra màgica, que són 16 anys...
4: Ostres.
5: Què?
3: Repeteixo.
7: El diablo.
3: Un tio de 30 anys amb una noia de 16, que hi ha alguns mitjans que diuen entre 16 i 17. No, té 16.
4: I què vol dir entre 16 i 17?
3: Què vol dir? Que té 16 i mig i llavors pot pujar l'estampida. Que no.
8: No li veig el problema. Soc Risto Mejide. Això sempre ha estat així.
3: Es veu que ella... No penso ni...
1: Hi ha molts problemes.
3: Sí, hi ha tots els problemes. Es veu que ell era professor i aquesta noia era exalumna seva, o sorpresa, també.
1: Carai.
3: I això, el partit està iniciant tràmits per expulsar-lo. Llavors, jo des d'aquí proposo... Ojo, obrim el debat.
5: Sí. Obrim-lo.
3: I el tanquem immediatament. No hi ha debat. Aquest és un malalt.
1: Però almenys la

0: una direcció, noia de 16.
1: La direcció d'Aliança Catalana ha fet una cosa bé.
2: Exacte.
0: Una cosa lògica.
2: L'estem fent fora del partit.
0: Que entri dins del sentit comú no vol dir que... Ah, doncs pues molt bé, Aliança Catalana. No es menja els bebès vius.
2: A veure quan la resta de partits fan coses similars quan un dels seus diputats tingui com a parella una musulmana, per exemple.
0: Què dius, Sílvia? No sé ni per on començar a dir-te...
2: Doncs vinga, remata aquest meló, si pots. Remata-me'l, corre.
3: Molt bé, mira, aquí ha estat bé.
0: Bueno, va, rematar res.
1: Escolta'm, explicar la notícia, canviem de terç. Bon dia, Barpuga.
4: Bon dia.
1: Quin motiu tan pes avui a llevar-te?
4: Avui estic molt contenta, molt contenta. Perquè no sé si us sona aquesta cinta. Posa-la.
3: Que maca.
4: Home, no, que estem escoltant.
1: Què és això?
4: Cites!
1: Ah,
4: sí, la sèrie Cites de TV3.
1: Jo no la puc veure, aquesta sèrie.
4: És una meravella.
1: No, perquè m'agafen unes ganes de tenir cites.
0: Clar, clar.
1: Però clar, les meves no van com les que surten a la sèrie.
4: Clar, no, clar, és mega ficció. A l'Instagram de 3cat hem vist aquests últims dies un post que és com un reel d'un plano de plaça Universitat de gent caminant i cadascú a sobre el cap té com una frase, no? Del pal, avui dormen junts, necessita una abraçada, està fart de les apps per lligar, vol fer un trio, demà es casa, no? Com cadascú amb la seva
1: palla mental. Tots són frases que podrien ser meves.
4: Correcte.
0: Vol fer un trio està totalment forçat aquí.
4: Bueno, no, bé, cadascú. I què vol dir això? Doncs que torna a Cites perquè han posat un copy que diu pròximament nova temporada de Cites Barcelona 3cat i a mi això em fa molt feliç perquè m'encanta.
1: Se sabia el repartiment d'actors?
4: No sabem res, ni repartiment, ni data, ni... Però sabem que s'està coent, no?
1: Que hi ha xup-xup.
4: Hi ha xup-xup a la paella.
3: S'exagerà, vinga, estarem a la teva.
4: Home, i tant.
1: Si volen fer-la més realista, que em contractin per actor.
4: Això.
1: Faré bé. Gràcies, Mar!
4: No,
1: i aquest matí tinc per aquí el Matías Prats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
1: Que ens demana pas per explicar-nos tres titulars de l'actualitat amb el seu acudit de torn. Per tant, matem-ho ràpid, Matías, perquè em fot una por, això, de Déu.
5: Buenos días. La selección española tiene ya su plaza en 16avos de final tras superar Uruguay el fin de semana. El seleccionador español dice que su equipo tiene mucho potencial, que pueden sacar petróleo... de la fuente.
0: La fuente és el nom de l'entrenador.
3: Es diu així, oi?
1: Sí. Si hem d'explicar els acudits, jo malament anem.
5: José Luis Rodríguez Zapatero continúa acorralado sin poder justificar ante el juez el origen del contenido de la caja fuerte de su despacho. El expresidente tiene un montón de joyas sin declarar de su época en el Congreso. Algunos apuntan ahora que Zapatero era... un perla. Y el tiempo sigue el calor en Cataluña en este inicio de semana. Girona, Tarragona, Lleida y Barcelona sufren las altas temperaturas y sigue haciendo buen día en italiano. Bochorno.
4: ¡Oh! ¡Qué boque!
0: ¡Vamos,
5: bochorno!
4: ¡Muy
5: bueno! Bochorno, ¿cómo va?
4: Bonjour.
1: Buenos días, Matías.
5: Buenos días, Enric.
6: Matina Codina.

0: Barreja de hip-hop i pop amb una cançó que no morirà mai. No et quedis enrere i escolta el programa més avantguardista que barreja la música més actual amb els grans clàssics com aquest del Black Eyed Peas del 2005. Que bé ens hem fotut, hosti. Don't fang with my heart.
1: Abans de res,
0: ei, el primer de tot. Diuen que al mal temps s'hi ha de posar bona cara, però quan arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, toca una altra cosa, matineros. Toca posar cara de gaudir d'aquests moments amb les olives, l'Espanyola! Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño picantones, les de seitó, les noves de Hilda i també les noves farcides d'anxova de les cales. I ara que estem de Mundial, toca compartir els partits amb la família i els amics i... olives, l'Espanyola! I és que sense l'Espanyola...
2: no hi ha aperitiu.
0: No hi ha aperitiu. Perquè és l'Espanyola una aceituna com ninguna.

0: No és així?
1: Quin mal de cap.
2: Un minut i mig, un quart de nou del matí, el Cazorla porta aquesta energia, perquè cada matí abans de venir es fot una llauneta d'Oliver l'Espanyola.
0: Sí.
2: I avui seguim amb aquesta sèrie d'argentins que tiren la canya, Cazorla.
3: Sí, és el meu tema preferit. Mira, la mare deia fa un moment que tornarà al programa Cites, i aquesta podria ser una modalitat de cita diferent. És un senyor que envia un missatge a una noia demanant-li una cita perquè li han dit, li ha arribat, que s'acaba de separar.
0: Home!
2: Ah, mira.
3: La sorpresa és que no li respon la noia, sinó que li respon la parella desmentint que s'hagi separat i s'inicia aquí una conversa.
4: Hola, Mariana, ¿com estàs? ¿Com andàs? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Te mandaba mensaje porque me enteré que te habías separado, que estás sola ahora vos, y por eso quería conversar con vos. Yo también me quedé solo, Carolina se fue a Necochea, me separé. Yo tengo mi casa propia por ahí, quien dice, ahorita nos podemos acomodar nosotros.
5: ¿Qué hace, Pinocho? ¿Qué te pasa? No, que está conmigo todavía. ¿Quién te dijo esa boludez?
4: Ah, está con vos todavía, loco. La, qué mentirosa que la gente me dijo que se había separado, que no tenían de estar.
2: Ah, bueno. Rumors que no són certs. Tot i que estic molt a favor de la inauguració d'una mena de BOE, de Boletín Oficial de l'Estado, on es vagi publicant els divorcis. No, perquè tu puguis...
0: Així vas atacant.
2: No?
6: A Facebook era així, la gent podia posar-se d'és complicat a deixar de venir.
3: Guapo.
6: Era tristíssim.
3: I a més et sortia allà actualitzat de cop, ha dejado de... O estás soltero.
0: Sí.
6: I llavors tothom like.
2: Bé, sembla que el tio està recollint cable, no? D'entrada o què?
3: Podria semblar que sí, però...
2: Me enteré,
3: me l'havien dit la gente, que habla mucho y tal. Però ell no recull cable, sinó que segueix insistint, perquè vés a saber si al final potser sí.
2: Yeah.
5: No te pongas atrevido, porque la verdad que soy reatrevido, amigo.
4: No, atrevido, ¿cómo atrevido? Si me gusta la piba y si se para, si no es tuya, no la compraste vos. Si estás sola, yo la voy a encarar, amigo.
5: Sí, encarala, a ver cómo te va yo vos. No te hagas boludo, porque está conmigo, está. No te hagas mucho el boludo. Pues yo no te falto respeto ni a vos ni a tu señora. Así que recatate un poco, amigo.
4: Ahora le voy a mandar al que me pasó el dato, le voy a mandar que son todas mentiras. Ah, no te puedo creer. Yo justo me vi alucinado. Estoy hablando con ella, porque parece que es separada. Avisame con cosa vos. Teneme en cuenta, boludo. Estamos en contacto. Oh, te mando un abrazo, dale.
5: Yo te ando avisando a vos, ¿qué hizo vos? ¿Sos pelotudo o qué miedo tenés en la cabeza?
4: Si te separás, te digo, boludo. Si te llegas a separar, avísame.
2: Quin agobio, no?
3: Si te vas a separar, avisar-me.
2: Que tens l'argentí una mica més afinat, és que jo em perdo coses.
3: Bueno, bàsicament el que li havia dit al final és el tio recull cable d'aquella manera d'hòstia, jo m'havia il·lusionat o tal, i l'altre diu, però tio, para allà, que m'estàs començant a tocar els nassos, i l'altre diu, bueno, que sí, que sí, però si te vas a separar, tu avisar-me. Perquè, clar, ja s'havia fet il·lusió amb aquella senyora.
6: És custòdia compartida de l'amant.
2: Sí, i m'agrada que per tots els argentins fan servir les metàfores futbolístiques, perquè diu, jo la voy a encarar, com si fos una porteria.
1: Encara Messi. Escolta, tot això, la senyora aquesta no tenia res a veure.
2: I el tiracanyes, pot ser que estigui en parella, també no?
3: No, diu que le dejó su mujer, també.
6: És igual, si és argentí, segur que està més dura.
2: No m'estranya.
6: Cazorla,
2: si hi ha novetats sobre aquest afer, sisplau, demana pas, que es diu a la ràdio, demana pas. Hi ha alguna última hora.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
16: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
19: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
20: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
21: Carglass canvia, Carglass repara.
22: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvis els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
23: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina.
25: De 6 a 11 del matí
24: a RAC 105.

0: aquesta cançó dels Madús. Doctor Prats, un dels noms propis de l'escena musical catalana que aquest any han posat banda sonora a la Grande Part, l'himne de la sortida del Tour de França. Ja sabeu que surt de Barcelona. Els actes comencen aquest dijous 2 de juliol, és a dir, diguem-ne, la presentació oficial del Tour, una Barcelona que encén el camí des de la Mediterrània cap a terra endins. Com els ciclistes del Tour, pedalin a la velocitat de la cançó, arriben a París en 5 minuts. Bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia, què tal?
0: Ens actualitzem.
2: Les notícies
1: per a...
0: Notícia preocupant. A Veneçuela continuen les tasques de recerca de supervivents. Cada vegada està més difícil la cosa, Xavi Bardo.
1: Sí, el doble terratrèmol de dijous ja ha deixat 1.450 morts. És l'última dada oficial que, com explicàvem abans, va pujant, però molt amb comptagotes. I encara hi ha més de 50.000 desapareguts. Penseu que els equips de rescat treballen ara contra rellotge per mirar de trobar supervivents entre les runes, però sabent que pràcticament ara això ja seria un miracle, perquè el llindar de supervivència, que és el que pot aguantar una persona sense menjar, sense beure aigua, són 72 hores i ja en fa més de 100 d'aquest doble terratrèmol.
0: I mira que ara van arribant ajudes des de diversos països. Per exemple, hi ha bombers catalans que han anat a Veneçuela.
1: Sí, experts en estructures, sí, en edificis col·lapsats.
0: Perquè s'ha vist que s'ha posat de manifest que els recursos que té Veneçuela per afrontar catàstrofes d'aquesta magnitud són nuls, pràcticament.
1: Sí, que allà les coses van com van, sí. I, per exemple, doncs, quan cau la nit és molt difícil continuar amb les tasques perquè és completament fosc i els grups electrògens els té monopolitzats l'exèrcit i els fan servir a les casernes. No els han desplegat pel país ni els han distribuït. Els
3: aquí als Estats Units no volen salvar el poble venezolà de manera altruista i tal. Aquí no han de segrestar ningú, ni han d'arribar amb helicòpters ni res, no?
1: Igual aquí no corre tant.
3: Vale.
0: Escolta, tornem a Catalunya. Compte avui als usuaris de Renfe. Tenim normalitat al servei, en aquest cas concretat el tema en una vaga, una nova vaga.
1: Per tant, normalitat. La convocatòria, això sí, és un dels sindicats minoritaris, el sindicat ferroviari. Tot i així, la Generalitat ha fixat serveis mínims a Rodalies i Regionals, que són del 66% a les hores punta i del 33% a la resta del dia. En alta velocitat i llarga distància només es garanteix el pas del 73% dels trens, pràcticament tres quarts.
3: Són més que un dia normal.
1: Sí, segons com... No sé si els usuaris de Rodalies arribaran a notar massa els efectes d'aquesta vaga.
0: Notícia dramàtica. Un home ha mort a Barcelona embestit brutalment per un altre vehicle.
1: Sí, l'altre conductor, que també va morir, anava drogat i fugia de la policia. La policia va intentar aturar un vehicle de matrícula francesa, però el conductor no va fer cas. Va fugir a tota velocitat, en contradirecció, i va acabar xocant de cara contra un cotxe que estava aturat en un semàfor en vermell. L'accident, doncs, va acabar amb aquests dos morts i també va deixar una dona en estat greu.
0: Viatgem cap a Califòrnia. Els bombers d'aquesta zona als Estats Units han hagut de rescatar un campista a qui li van caure les ulleres de sol al lavabo, una cosa que em podria haver passat a mi tranquil·lament. Em van caient tota l'estona.
1: No sé si passaria el mateix, perquè aquest senyor que estava tranquil·lament passant les seves vacances al càmping, doncs això, se'n va fer de tripes corazón i li cauen les ulleres de sol a la tassa. Però no us heu d'imaginar una tassa normal, sinó que és una tassa d'aquelles amb producte químic, és a dir, que no té aigua i que tampoc pots estirar de la cadena, no hi ha una descàrrega. Simplement, tot va parar allà baix.
3: Ostres.
1: I amb un producte químic que és el que ho tracta. I la tassa, diguéssim, no és d'aquelles tasses que s'estreny,
3: sí,
1: sinó que és cau com un cilindre, per dir-ho així, d'acord?
0: Déu-n'hi-do, doncs aquest càmping.
1: Li cauen les ulleres de sol, ell les intenta recuperar i acaba caient de cap.
3: Què dius?
1: Dins la tassa. I clar, queda clavat, com si estigués fent el pi després d'haver plantat un pi.
0: Amb el cap allà, amb els productes químics.
3: Molt poca flexibilitat al maluc, trobo. No?
1: I amb la femta, diguéssim, fins a les orelles.
4: Oh. Que xolo, no?
1: Si va...
4: Que xolo!
1: Si va haver d'estar un quart d'hora en aquesta posició, un quart d'hora cap per avall i la merda fins al nas.
3: Ocupat!
1: Fins que els bombers el van poder rescatar.
0: Em piquen els ulls només de pensar-ho de veritat, m'estan picant els ulls.
1: No li calien les ulleres de sol per veure-ho tot negre.
5: Però una cosa, perquè vinguin els bombers, clar, aquest tio no truca als bombers.
4: No, perquè no pot.
3: S'ha de trobar algú.
4: Llavors algú s'ha de trobar.
3: I explicar-ho a la del 112. De dir, no, és que he obert la porta i m'he trobat això.
0: Hi ha un individu que va veure aquesta imatge que acaba de definir a la perfecció el Xavi Pardo i va trucar.
1: Que sí, suposo que el va intentar treure i tampoc se'n va sortir.
5: I a cada paraula, que a cada cop que obres la boca per explicar-ho, et deu entrar aire.
3: Ho pots repetir?
1: Aire i el que no és aire.
0: El tema que importa la ciutadania i els oients del programa, vam recuperar les ulleres de sol o no? No ho diu, l'Ordi.
1: No ho sé. No, en aquest detall no s'hi ha fixat la notícia de consultar.
4: Que fort.
3: Fuego! Hem aprofit a casa.
0: Xavi Pardo, que acabis de passar un bon dilluns i moltes gràcies per les teves notícies de cada matí. Arribarem a 8:45 amb la Karol G i una altra cançó que causarà furor aquest estiu, Si antes te hubiera conocido.

0: El juny del 2027, 27, actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, la bitxota, la Karol G, ens farà ballar a tots. A veure, avui hi ha efemèride telefònica. És una data curiosa, la d'aquest 29 de juny, perquè es compleixen 19 anys des que va sortir el primer iPhone.
1: Ullo!
0: Fixa't, com passa el temps. L'Steve Jobs, les teves feines, va introduir una pantalla tàctil en aquell moment molt innovadora i una manera d'interactuar amb el telèfon que no havíem experimentat mai. Aquell primer iPhone va marcar l'inici del que ara és l'era dels smartphones, tal com la coneixem avui.
2: Bon dia!
0: Home, Albert, com...
2: A Maria!
0: Bon dia, a Maria! Hola.
2: Encara me'n recordo d'aquell Ipone.
3: Ipone.
2: Em va costar 640 euros i dues gallines.
0: Dues gallines?
2: Sí, bueno, és que valia 700 i per arrodonir dic, va, dues gallinetes per l'Steve Jobs que li donaran molts ous.
0: Molt bé.
2: Al final...
0: Ets un tio raríssim.
2: Aquests rics, al final, valoren més uns ous de gallina que un Maserati.
1: Ja, fa pinta.
2: Ja tenen de tot. Sí. Sembla mentida la telefonia com ha evolucionat.
1: Molt.
2: El primer... A tu t'ha semblat mentida, oi?
1: No, no, sí, sí.
2: Molt bé.
1: No ho he dit jo, però bueno.
0: Sí. Oh. Tira, tira, Albert.
2: El primer telèfon era allò dels dos iogurts i un fil.
1: Vols dir? Estàs segura que està de...
0: No desinformem.
2: Oh, i tant, l'inventor era el Graham Bell de Noni. I després ja van venir els fixes, els mòbils. Fixa't. Jo en tinc molts encara de mòbils. Els mòbils el que més m'agradava eren les melodies. Ja veuràs, truca'm.
0: Hòstia, Albert, ara t'hem de trucar, però si anem,
2: sí,
0: anem
2: tard. Sí, ara al·lucinareu. La gent espera un ring-ring.
3: Sí, clar.
1: Sí.
2: Fixa't. Els segadors.
0: Penjo, penjo.
2: Aquest era un Siemens.
3: Siemens.
2: Anava molt bé, durava molt la bateria. Una càrrega durava dues setmanes, la bateria.
1: Sí, sí, sí.
2: Després tinc aquest.
0: Sí.
2: Aquest li dic el mòbil platja.
3: Ai, per què?
2: Perquè és de petxina.
1: De petxina? Per què és de petxina?
3: No entenc.
0: Perquè es tanca.
2: Es tanca amb la tapa.
1: Ah, és de petxina. És final de temporada.
2: Ja tenia una peculiaritat.
0: Sí. Intenta vocalitzar. Torna a començar.
2: S'ha
1: tancat la tapa seva.
2: Que tenia una peculiaritat. I és que tenia una anteneta. Mira, tenies opció d'escoltar la ràdio.
0: En FM.
2: Mira, ho estic fent servir ara. Mai escoltaves cap canal, però bueno, com a mínim feies que escoltaves l'FM.
0: Espera, que el Cazorla té una pregunta.
4: Sí, jo també volia preguntar. La BlackBerry no la tocaves? Perquè a mi m'encantava això de la BlackBerry.
2: Ai, no, mira, la BlackBerry és que en vaig tenir una, però amb els dits grossos de la mà sempre apretava dues lletres alhora.
4: Oi,
2: era incòmode.
1: Era un autèntic infern.
2: En lloc d'escriure estic cansat, escrivia estic castrat, per exemple.
3: Ostres.
2: No ho entenia. En lloc d'incito, impito.
3: Ostres.
0: Bueno, seguim amb aquest repàs de la història de la telefonia, Albert.
2: Després estaven els Nokia, per exemple.
0: Nokia.
1: No has dit ni un nano. Des de quan és dislèxic, l'Albert?
2: Aquests eren genials perquè tenies el joc de la serpiente.
0: Mira, aquí t'he de dir que jo també sóc un romàntic de la serpiente.
1: Ara.
2: Al final no deixava de ser una línia que havia de passar per uns puntets que estaven allà i no podies tocar tu mateix. Mira, fixa't.
1: Que rico.
2: Fixa't.
4: Ui, ui. Va ràpid aquest, eh?
1: És una caixa registradora.
2: Voldrà llet, també?
1: Passem per aquí per l'ordre de cola.
2: El tiquet del pàrquing. Era fantàstic. En fi, visca els telèfons.
0: Sí.
3: Visca, home.
2: Però entre nosaltres.
0: Sí. Què has begut, Albert? Tu no dius bé ni una paraula. No. Estàs rient tota l'estona.
1: Ha dormit poc, què? Avui.
2: És que he dit visca els telèfons i no esperava un visca.
4: Ja si dius visca, m'obren-te d'ell, visca. Va.
0: Sí, deies que visca els telèfons, però
2: entre
0: nosaltres,
2: on estiguin els mòbils d'antes, que es treguin els smartphones. Espera, que em truquen.
3: Un
4: quants telèfons tens?
0: No tenies els segadors.
1: És la Game Boy.
2: No, segons quin truca.
0: Ah,
2: és la cuidadora dels peluts. Posa el Doraemon, que és el pelut còsmic.
0: Molt bé. Vols fer alguna proclama més? Visca...
2: No sé, doncs visca les fotocopiadores, també. Que trobo que s'estan perdent.
4: S'estan perdent, és veritat.
1: S'està perdent o és impressió meva?
0: Tu ja... Tu sí que estàs perdut. 8:36 minuts. Hi, guys, I'm David Guerra. This one's the name, by the way. Hi, guys.

0: llegat musical extens i enèrgic que ens permet diàriament fer un passeig per alguna de les seves propostes. David Guetta, Teddy Simpsons and I, Gone, Gone, Gone, 8 i 39 minuts. Quan marxarà la calor? Ah. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè aquest any ens n'hem atipat abans d'hora,
1: Sí, jo no puc més.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Aquest és una mica l'esperit de la ciutat. La gent està ja una mica cansada.
1: A més de dia, de nit, no podem recuperar, no? Si durant les hores nocturnes fes fresqueta, del teu cos es recupera i l'endemà torna a aguantar, però no hi ha manera.
0: Portes bones notícies o no?
1: A veure, baixa una mica la temperatura, avui sobretot al centre i al nord de Catalunya, que és on s'esperen alguns ruixats, i després dijous baixaria una mica a tot arreu i tocaria la normalitat de principis de juliol. Per tant, calor, però no tan intensa, entre els 28 i els 34 graus de màxima, venint de que la setmana passada vam tenir màximes de 42 i 43 graus.
3: I tant.
1: Per tant, sí que baixa la temperatura, tot i això, a partir del cap de setmana torna a pujar i no veiem mai que se situï per sota del que seria habitual. Per tant, fresqueta no en tindrem i pluja general tampoc. Però algun xàfec sí. Avui descarregaran, sobretot al Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral i Catalunya Central. En aquestes zones és on baixen les temperatures i hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja al Ripollès i també a la Garrotxa. La resta es manté el sol. Baixa la temperatura diurna en aquests sectors que comentàvem i màximes avui d'entre 30 i 35 graus. Demà i demà passat continuen els ruixats, sobretot a les tardes. Pirineu i entre Girona i Barcelona, i a partir de dijous no s'espera pluja. Voleu temperatures
0: actuals? Sí, home, i tant!
1: Sí.
0: No vull una altra cosa.
1: Els 24 i els 28 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 20 a Lleida, 22 a Girona, 24 a Sant Cugat del Vallès i 27 al Canà.
0: Gràcies, Mònica!
1: Adéu!
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
0: 3 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Marc Puga, bon dia.
5: Hello.
0: A veure, parlem ara del mes de l'orgull LGTBIQ+.
5: Plus.
3: Claro.
0: Estem al mes del Pride.
5: Sí. I en aquest marc del mes del Pride, que se suposa que vivim en una societat avançada, que lluita per la igualtat, vetlla per la seguretat, l'acceptació de tothom i cada vegada hi ha menys homofòbia, no? Doncs els cantants David Bisbal i Manuel Carrasco han estat objecte d'insults i comentaris homòfobs a les xarxes socials després d'actuar junts a Sevilla a un concert que van fer a la Cartuja perquè van sortir amb una samarreta de tirants, els dos.
3: Com? Això se pasa allà.
5: Sí. I la gent ha comentat coses com han perdido el norte, cada día más femenino,
3: gracias.
5: No parecen hombres. Este ha pasado de ser Manuel Carrasco a Manuela Carrasco.
3: Hola.
5: ¿Qué les ha pasado a estos dos? Van vestidos como si fueran una fiesta del orgullo. Bé, comentaris clars de que no estem tan bé com pensàvem,
0: bueno, no? Es recullen aquí una mica els postulats de l'extrema dreta, que cada vegada ja sabem que estan més extesos.
5: Sí, bàsicament, és bastant heavy, això s'ha fet molt viral, i el Manuel Carrasco ha respost públicament a les crítiques durant un concert a Madrid, dient això.
6: Lo que me llama la atención es cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay o maricón. Y yo me pregunto, ¿que parezco femenino? Y déjame que os voy a contar una cosa. Así que...

0: Molt bé.
1: Això, perdona, és improvisat o no?
2: Jo no ho he escoltat mai, intueixo.
1: A mi la lletra em sembla que em sembla molt oportuna, vull dir que jo crec que va improvisar aquí un vers, no? També per per capitalitzar. Deixa'm acabar de parlar,
3: Pedrerol. Josep, tio.
1: Un poquito de ritmo, ¿vale?
2: Digues, Ernest.
3: Sí, pero vamos al grano, ¿no? Hay más cosas que contar, ¿vale? Venga, dale.
1: No, ja està, ja està. Ara ja m'has tallat, tira.
2: Res, que encara hi ha comentaris d'homofòbia. Aquest cap de setmana, tot i així, s'ha celebrat el Pride i aquí com reivindiquem que aquestes coses no passin. Hem parlat amb l'Aleix Manzano, evidentment, el meu amic de l'ànima.
1: Un dels líders del moviment.
2: Un dels líders del moviment. Aviam com ha viscut el Pride aquest cap de setmana i ens diu això.
1: A veure...
4: Hello, matinators, codinators!
5: Bon dia, Catalunya!
4: Què tal, com estem? Estem tornant de la party loca del Pride, que aquest cop, amores, he sortit de la City de Barcelona i m'he anat cap a Cerdanyola del Vallès,
6: Brutal amb la Rosario Flores.
4: Ui, sí, gran actuació, ens ha cantat la cançó, no dudaria. La, la Pachuro, Pachuro! I la del Gatito, totes aquestes que ens agraden, Marc, segur que tu em petitzes. I re, un Pride espectacular i de Déu.
6: I la festa de xurros.
4: Ui, sí, després la festa, és veritat, hem tingut party loca, així que un Pride de 10 per moltes més festes, reivindicant la llibertat i, sobretot, la llibertat de si mateix. Abraçada!
1: Molt bé, molt bé.
2: Brava! Escolta'm, per tant, no deixem de celebrar el
1: perdona,
2: Pride, home.
1: Perdona, Rosario, on actuava? Perquè entenc que hi havia una festa, no? Entenc, del Pride, amb tot de concerts i tal.
2: Sí,
7: home,
2: jo
7: si
2: no...
7: Era raro que ella sola estigués al metro.
2: Ara comença la... Bueno, el Pride és com el dia 28 de juny, però és veritat que fan festes i concerts durant un mes, pràcticament. Vull dir que
1: però
2: encara...
1: Però tu saps on va anar l'Aleix, o no?
2: A Cerdanyola. Sí. No sé exactament el nom
7: del... És el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI, i llavors tenen un marc amb diferents actuacions, de les quals Rosario n'era cap de cartell.
1: Molt bé.
3: Si el cap de cartell era Rosario, no vull saber com seran els altres.
2: Escolta, però és una meravella què passa amb la Rosario ara. És que no t'agrada cap. Qui t'agrada a tu?
3: És que la bona era la Lola Flores.
2: La Billie Eilish, aquesta.
8: Una Pino, la Rosario.
1: Escolta'm, estimem molt l'Aleix i ens encanta el seu to desacomplexat i simpàtic, com sempre. Marc Puga, moltes gràcies,
2: no,
1: bonica.
2: Ara
1: tornem.
8: El Pachuro!

0: després d'aquest bloc publicitari del Matina Codina.
1: ¡Qué pedo!
0: No desconnectis.
2: Rec 105 Barcelona.
3: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
4: Troba el teu lloc amb ParkClick.
5: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
9: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
8: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
9: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
8: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
12: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Això només passa al
15: Jatardes. Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
16: Com?
15: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
16: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombre aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
2: Ja tardes.
17: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
2: A RAC 105.
17: Amb l'Enric Font.

0: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres no posen de tan bon humor. Matina Codina. A RAC 105.
1: Ja comença a fer-se

0: cançó que recull l'essència emotiva i potent de grans hits de la seva trajectòria. Diumenge, sense drama, és el retorn dels Catarres que estan de gira per Catalunya. Sense anar més lluny, aquest dissabte els veurem al Canet Rock.
1: Vindran...
0: 8:53.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Hola, Lalillo.
3: Hola, què tal? Com estem?
0: Bé, amb ganes de saber què has vist interessant a la tele, a la caixa d'onda.
3: Doncs fixa't, Col·lapse, de TV3.
0: Col·lapse, col·lapse.
3: Ah, on Jordi González va entrevistar el Josep Cuní.
4: Home, sí, sempre està bé escoltar el Cuní.
3: Sí, i van recordar un dels talls més mítics dels matins de TV3 i després també de l'APM, que era el famós... Prou! Prou! Prou! Prou!
5: Sí, sí.
6: Tiene
5: idea de lo que es el fascismo.
6: Prou.
5: Prou.
6: Lo que es el fascismo.
7: Prou. Prou. Sí, senyora, tinc dret. Sóc el responsable d'aquest programa i no puc permetre... No, insolència cap.
6: Sí.
7: No, estic dient... Perdoni. Perdoni. Estic...
6: Disculpa.
7: No penso ni contestar-li. Aquí, quan jo dic prou, és prou.
8: Encara ara... vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per que diu prou.
0: Però tu?
8: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
9: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa?
8: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre, acabem. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
0: Però com per plegar, Josep, tampoc, no? Vull dir que a vegades, si hi ha algun tertulià que es passa de la ratlla, com era el cas d'aquesta tertuliana que venia en representació de Plataforma per Catalunya, doncs, escolta'm, si has de fotre un crit, el fots i ja està. Jo molt a favor.
3: Què passa, merdosos?
0: Home, bon dia! Jair Domínguez, bon dia.
3: Nois, el feixisme només se'l contraataca de dues maneres.
0: A veure, aviam.
3: Amb un cop de puny a la cara...
0: Sí, però això ja vam veure que no...
3: O com va fer el Cuní, eh?
0: Cridant molt, no?
3: A base de crit. Prou. Prou.
0: Prou.
3: S'ha de dir en va, eh? Prou.
0: Escolta, avui ens porta una secció molt nostàlgica l'Alan Lillo, perquè ara escoltarem l'Ada Colau, que està una mica desapareguda, no?
3: Sí, una dona que també està retirada. Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, que va passar per l'Iaraquer de la 2, de la 2CAT, i entre altres coses va explicar lo bé que li va la vida i fins i tot la seva pell. Des que ja no està a l'Ajuntament de Barcelona.
0: El programa de la Sílvia Abril.
10: La primera línia política en els temps que corren és molt dura. Vull dir que realment, fins que no surts, a mi això m'ha passat. O sigui, ara la gent em veu pel carrer i quasi cada dia, encara ara, ja han passat gairebé 3 anys, i em diuen, és que fas molt millor que ara. Quan estaves allà, precisament perquè tenies el síndrome de la impostora, senties la responsabilitat, i havies de fer, havies de fer, havies de fer... I eren 7 dies a la setmana, 24 hores, a part de l'alcaldia, la maternitat, però va ser sortir d'allà, de l'alcaldia, i de cop dir, ostres, la meva vida. Clar, jo ja dormia poc amb l'alcaldia, perquè hi havia molta feina, dormia poc.
11: Perquè vas ser mare?
10: Vaig ser mare durant l'alcaldia. Quan ets mare, dorms poc, també. Em paren dones, sobretot dones pel carrer, i em pregunten, confessa quina dieta has fet. No he fet cap dieta.
0: Home, déu-n'hi-do quin ritme, no? Està a la primera línia del consistori i de la política catalana. A més, la maternitat, vull dir que sembla que efectivament l'estrès inflama i que feia molt pitjor cara. Quan era més jove, cara, que ja s'ha alliberat de certes responsabilitats i sembla doncs, que estigui patint l'efecte de Benjamin Button. No?
12: Home, és que destrossar tota una ciutat, vulguis que no, porta un cert desgast. Sí.
0: Tu, Xavier, en canvi, no fas millor cara.
12: Jo faig la mateixa cara fa 70 anys.
4: Fa 70 anys.
12: Estic fenomenal.
0: Vostè, amb 16 anys, ja feia la cara...
12: No feia les mateixes erres, la mateixa cara, vull dir que no ha passat el temps i vaig ser un alcalde digne.
4: Saps qui està envellint també molt malament quan mires fotos al president? Presidente, lo siento, Sánchez.
13: ¿Qué dius?
14: Té una gà, ja, també.
13: Ai, no, jo no penso.
4: O sigui, a veure, el temps passa per tothom, però que la presidència...
0: Aquest tio no deu dormir, aquest senyor, amb els problemes, amb els incendis que té el PSOE.
13: Però està guapo.
4: Sí, no, però que és un tio ben plantat, sí, però que està envellint... Bueno, a l'Obama li va passar. L'Obama va fer un blowdown, pobre.
14: Bueno, y... Llevo desde comer desde diciembre sin comer.
4: Llevas desde comer desde diciembre.
14: Llevo desde comer sin diciembre.
4: Caramba, qué mal hablas.
13: No saps ni parlar.
0: Home, jo, per exemple, des que capitanejo aquest programa, també he envellit. dit fatal.
4: En verdad,
0: perquè es dorm poc, no? Vas estressat.
4: És el més semblant a la presidència d'un país. Portar un programa com aquest.
1: Bueno, doncs jo no vull dir res, però en canvi hi ha tres membres de l'equip que tenen una pell que...
0: D'aquí, del Matina Codina.
1: Exacte.
13: Ah, sí?
0: De qui parles? De qui parles?
1: No, res. No, vull dir que hi ha, no. Hi ha gent més desgastada que altres.
4: Cada dia està més moreno.
0: Vols dir que hi ha gent que es toca...
1: Ara.
0: L'entrecuix. A dues mans. A quatre mans.
1: Ara. Jo penso que estic a la redacció i...
0: Digues noms.
1: Els youtubers allà van que volen.
0: Digues noms.
1: Tot Netflix.
0: Qui creus que té millor pell del Matina Codina? Només això.
1: No, no, puc dir noms perquè... generaria un mal ambient.
4: Clar, perquè diràs a l'Lillo i no t'interessa pel que sigui.
13: Però doncs no.
5: Traslala.
1: Perdona, jo tinc la pell molt cascada últimament, eh? Fot unes ulleres.
5: Això del McDonald's.
0: Acabem amb un tall de la ruleta de la suerte que ahir la vam mirar en família a casa meva i ens, ens ho vam passar molt bé.
13: Ah, que xulo!
1: Sí, ostres, que divertit haver-me trucat.
0: No estava, a veure, la meva mare de 76 anys, el meu pare de 86 i el meu tiet de 70...
13: Que monos.
0: Veure, què hem de fer al migdia.
4: Sí, no, no.
0: Si ens ho tenim tot dit, ja.
5: Coño, puedo venirse un día con pico la whiskería, ¿no?
4: Sí. La mare de l'Ernest.
5: La madre que no lleve en coche, pero que
0: ay, bueno, escolta,
1: una forta abraçada a la teva mare, que ara fa temps que no sé res d'ella. Esteu bé a casa?
5: Sí, estàs, Lluís, ves un dia, tio.
0: Estem tot lo bé que podem estar. Va, aviam, la ruleta de la suerte.
3: Sí. Què passa? Que és una cosa que passa bastant i no se n'està parlant prou, que són els errors dels concursants que van a aquest programa, que en aquest concurs, quan demanes una lletra, has d'il·lustrar la petició dient una paraula d'exemple, per exemple. La S de Sevilla,
0: sí,
3: no?
0: Sí, perquè no hi hagi confusions.
3: Exacte, la Q de queso.
5: Sí.
3: A priori és bastant senzill.
0: Sí.
3: Doncs us sorprendrà la quantitat de concursants que això no ho saben fer.
13: Ai.
6: Tiempo.
13: La B de Barcelona.
6: La B, muy bien, una B.
13: La C de Zamora.
6: ¿Oh?
4: La C de Zamora.
15: La O de hogar.
6: La O.
15: La D de nadie.
13: La U de Hungría.
16: Compro la O de España.
17: La C de zapato.
18: La K de queso.
19: La Z de Carolina.
20: ¿Cuál es? La C de España.
21: La U de Huelva.
22: E de Asturias.
23: La V de Barcelona.
24: La U de Barcelona.
25: La V de Bilbao.
26: ¿Pero qué locura es esta?
27: Y voy a comprar la A de España.
28: La A de España.
29: La A de España.
30: La A de España.
31: La A de España.
32: Compro la A de España. O sea, perdón. La A de Asturias.
3: Uau!
5: Sí, el de la d'Espanya recordava que havia passat moltíssimes vegades.
3: A Espanya.
4: Una que ha dit la O d'Espanya.
0: Sí. Tu, la O d'Espanya és el que t'ha sorprès més?
4: A mi sí.
0: A mi la K de queso.
13: La K de queso és bèstia.
0: Perquè jo me'n recordo quan estava estudiant que la K no servia per res.
13: I la O de hogar. La O de hogar.
0: La O de hogar.
5: Sí, bueno, però tècnicament hi és.
4: La U de Hongria. Molt bé.
0: Ho deixarem aquí. Per cert, un recull que han fet els nostres companys de l'APM.
1: Sí, tant.
0: Que quedi clar. Les 9, gràcies, Lillo.
3: A vosaltres.
33: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: A gener, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
13: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
14: ¿Cuánto es 10 por 10?
15: 10 por 10... 40.
13: 5 hores de ràdio matinal.
16: Que voldries que en fossin més?
13: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 107.

0: que mora la Julieta, que s'ha mullat la samarreta, però amb aquest sol que fa se li asseca ràpid, no patiu. Joan Dausà i Mamaduixa, una de les sorpreses musicals d'aquest estiu, amb Papi posa'l al disc, 9 i 6 minuts del matí. Oh!
1: Pell de gallina.
0: Som l'únic programa de la ràdio que repassem amb tanta exhaustivitat Tu cara me suena.
1: Sí, no, és que és molt gros el que ha passat.
0: Això ho fem, aquesta secció la fem per fer un favor a la Marc.
1: Sí, és que em feu molt feliç.
0: Catalunya ho ha de saber.
1: Sí, perquè el meu somni és estar Tu cara me suena, és el meu,

0: La meva meta professional i personal, saps?
1: Si s'allarà.
0: I parlar, tu que el menys feina, em fa molt feliç, sí.
2: Acosta els teus somnis.
0: Exacte. Aleshores, anem a repassar la gala de divendres, començant pel guanyador una vegada més de la nit, que va ser J. Cabello.
1: Epa!
0: Sí! No, però un moment, és que no anava sol.
2: Ah, no?
0: Va portar una altra noia, que a mi m'encanta. Jo soc l'única dona que m'he plantejat la meva sexualitat. Ella va guanyar Operación Triunfo fa uns anys, i és la Nia, i van imitar...
1: No se'n recorda ningú de la Nia.
0: Sí, molta gent.
1: Molta.
0: I van imitar Bruno Mars i Beyoncé.
1: Sembla gens a Bruno Mars, però gens.
0: No, no, no, no.

0: He de dir que heu de veure el show que vam fer i la coreografia increïble que vam fer. Però,
1: això ja és l'original, que la gent no se'n flipi. A veure, el show és innegable. Es nota, es transmet amb l'àudio que hi havia allà doncs, un incendi d'energia.
0: Va guanyar el J. Cabello, però li va donar el premi per primera vegada ha passat això. L'Àngel Llàcer, membre del jurat.
2: Bé, vaig donar jo.
0: Va donar 3.000 euros a una fundació de nens maltractats de LGTBIQ+, d'homofòbia i tal, i va ser molt maco.
3: Nens que es maltracten posant-li tocarà més sobre.
0: No, les famílies, per desgràcia. Va, anem amb la Sole Jiménez, que va fer la millor imitació que ha fet en tota l'edició. Va imitar l'Amaral i ho va fer molt, molt, molt bé.
1: Això és fer-ho molt, molt bé.
0: Wow. Molt bé. Sí. No.
1: Va fora de nota, però completament, Marc, però completament.
0: Ella és cantant i surt de la seva veu.
1: Sí,
0: i
1: avui en dia tothom és cantant, amb una mica d'autotune tothom ara, és cantant.
0: Ara, perquè la Sole Jiménez és la de Presuntos Implicados de fa molts anys.
2: Tiene maños con acordeón, esta mujer.
1: La Mar diu que ho va fer molt bé. Escoltem, un altre cop amb silenci, sisplau, i que la gent faci la seva deliberació. Recorda quan ja es ratllava una cinta, us en recordeu, quan la cinta anava a una velocitat que no tocava? La cinta que estem parlant. No va el timbre que toca, Mar.
0: No. És que no.
3: Bueno, sí, tampoc no és raó. Culpa d'ella, pobra.
0: No, és que ho va fer molt bé i va ser molt maco i és la millor actuació que ha fet aquesta edició. Pues, la Sole.
1: No vull sentir les altres.
4: S'assembla té un punt que s'assembla la veu. Això sí que ho té.
0: Sí que ho suba. I si mireu, clar, tocar més sona també quan ho veus, és molt visual.
1: Però llavors donem-li el premi a persona que ha caracteritzat cantant.
0: No.
1: Donem el premi a la...
0: És igual, tirem. Va. El Martín Savi, que és argentí, va imitar la Madonna, que aquest va guanyar fent d'Adele, i és un tio, és un xaval argentí, que quan fa dones fa bastant bé les veus. Ara direu que no, però imita la Madonna i ho fa molt bé.

0: Se está agarrando los testiculitos, parece un eunuco. Venga, canta, chaval.
1: Què heu de dir ara?
0: Una mierda com un
2: pa. És que fa por opinar.
1: No, podeu
2: opinar. No, és que et passes tot el dilluns defensant aquesta gent del Tocada
1: Més Joana. Sí, perquè hi ha una feinada increïble i ho fan molt bé. I jo, doncs, jo...
3: Ja, però hem de ser objectius.
1: Pues que jo soc
3: no
1: objectiva.
3: No pot ser que tots sigui purpurina, que tots ho fan super... Però... No tots ho fan super...
1: És un home, això
3: aquest,
1: que està cantant.
3: El Martín Savi
4: això,
3: no ho fa malament. No ho fa malament. Jo no ho sabria fer. I imitar una dona sent un home, doncs, home, no ha de ser fàcil. Jo em carregaria les cordes vocals.
2: Amb el tros de veu que tens tu, ha de ser una dona molt... d'una manera molt concreta.
1: Clar, mira, ara us porto algú que no em va agradar. No em va agradar aquesta persona.
4: No em va agradar.
1: Ella és la Paula Cups.
3: Sí.
1: El que sí que em va agradar és el company que va portar, que és el Miqui Núñez.
3: Home!
1: De la casa.
3: Home, oient estava... del programa.
1: Una cosa, estava guapíssim el Miqui. Ah, sí?
4: Ho és. Què feia? Sí,
1: bueno, ho és, però van imitar a la Nicole Kidman i al Robbie Williams.
3: Oh!
1: I el Miqui ho va fer molt, molt bé. Estava molt guapo, però la Paula a mi em va... És que va passar una cosa. Jo crec que a la Paula li agrada el Miqui, perquè hi havia una química rara.
3: Epa! Ostres!
1: Sí, hi havia una tensió rara. Que,
3: ah, sí?
1: Sí, com que no hi havia feedback, per part d'ell. Per això ja veieu el programa i us informeu. Escolteu...
3: A mi els agrada a totes, i a mi també.
1: A totes.
3: Sí.
1: Escoltem l'actuació.
3: Aquesta cançó és molt maca, eh?
1: Molt.
4: Que maca.
1: De fet, a Tocar-me suena 1, el primer de tots, aquesta mateixa actuació la van fer el Manel Fuentes amb l'Angi Fernández, que era concursant.
3: Aquí tocarà més sona? Com oblidar aquella actuació?
4: Quina por!
2: Doncs a mi la Paula aquí m'ha agradat molt, t'he de dir.
1: Sí, ja, no, si se m'ha portat la contrària.
3: Una pregunta, una pregunta que tinc...
1: El que no es van fer pico.
3: Una pregunta que tinc seriosa. El convidat, quan fan duets i tal, qui els escull? És a dir, el propi cantant...
1: Ell, el programa, surt una casilla de traer un amigo i el programa o ells...
3: Però ho tria el programa, no ho tria el concursant.
1: En teoria el concursant.
0: Si voleu que vagi a casa del convidat, jo vaig fer un programa del convidat, puc anar a visitar-lo.
1: El que a mi em va faltar...
4: Sí, perdona, estava mirant el vídeo del...
1: Petó. Em va faltar el petó del final, un piquito, un pico d'artista.
2: Que no, que ja ha tingut lío, la gent es pensava que estaven liats amb les canes.
1: No, però la gent que es dedica a aquest món, o sigui, la Sara Roy ja sap que ha sortit parlant de les canes moltes vegades, la nòvia del Miqui, dient que no...
3: Però això porta problemes. Això el Joan Dausà, per exemple, amb la Judit, que m'entens, per exemple, també hi ha hagut molts moments en què la gent ha dit, home... perquè no es fan un petó, no, la Judit i el Joan, quan puja a l'escenari i això,
1: porta...
3: i diu, a veure, tu has d'explicar moltes coses a casa, llavors.
1: Jo crec que porta problemes depèn la parella que tinguis. Mm. Perquè si jo sóc parella d'un actor, d'una músic, d'una persona de la faràndula...
3: Si tu et fotries et fotries com una arpia.
1: Perdó, no, aquí t'equivoques i t'equivoques molt. Si jo tinc una parella que es dedica
2: molt
1: a això... És que no entenc, un picó d'un show televisiu, és que em sembla una tonteria.
3: Si tu fossis la meva parella, jo hauria d'anar aguantant que et anessis morrejant per la tele amb tots aquests.
1: Si per tu és aguantar, doncs no series la meva parella, probablement.
4: Ustedes no estaven liado, que decía la gente que estaven liado.
1: Otra vez.
2: No, és evident que no.
1: Mira, anem a escoltar.
4: No, perdona, estem obviant el més important, que és que a Miqui Núñez li van afaitar el bigoti per fer de Robbie Williams.
1: És que està guapíssim,
4: home. És que està raríssim, clar, no estem acostumats a veure sense bigoti.
1: I molt guapo. Anem a escoltar la Maria Parrado, que a mi no m'agrada, però que sona Olivia Dean i és a qui va imitar, per tant em veig amb l'obligació de posar a la Maria Parrado.

0: és que al final estem en el mateix debat cada setmana. Clar, aquí hi ha una gran diferència entre cantants, concursants cantants i concursants que no canten. Clar, després surt el Gesolín i fot el Pena. Està completament desnivellat.
1: No va fer el Pena, va fer molt bé. Va fer a Jarabe de Palo, ara que parles d'ell.
2: No, mira, mare, estàs perdent tota la credibilitat.
1: No, a mi m'agrada.
2: No, mira, jo saps que m'agrada molt que facis aquesta secció i tal, perquè ets feliç. Però no pot ser que cada setmana diguis que el Gesolín de Brigue...
3: Falta respecte.
2: Ho fa molt bé, o pobret, o pobret, ho va fer molt bé, o anava molt mono.
1: Jo dic que s'ho treballa...
2: Si fem la secció,
1: jo dic que s'ho treballa... El noi està fent classes de cant, i està treballa. Vull dir, partint de qui és Gesolín de Ubrique...
2: No?
1: Home, clar que cobra. Però partint de qui és Gesolín de Ubrique... Hem de pensar que és un... Bueno, ja sabem tots qui és. Ell s'ho treballa i treu aquestes actuacions. Jo no dic que el tio sigui... Uau, fa de Déu. No, clar que no, però hi ha una feina darrere i és una cosa... Pues, que no té vergonya i que el tio s'ho passa bé i que li agrada, és dels
2: preferits.
1: El tio
2: s'ho passa bé, és el titular.
4: Ara l'acadèmia es veu que estan treballant amb ell per a veure si sap fer el sit
1: no.
4: I el plas.
1: És que no sé
4: que, que li diguin
2: escoltem.
4: Plas i s'estiri.
2: Escoltem, Gesolín de Ubrique, emulant, quin cantant?
1: Fa Jarabe de Palo, Pau Donés, i canta Depende, que ho diu 23 vegades la cançó.
5: Qué bonito es el amor.
3: Va ser igual.
2: Si sembla un pallasso de la tele.

0: es tracta d'imitar bé l'original, no? Això sembla una paròdia desagradable.
1: No, ho fem amb respecte.
0: Quin flac homenatge a una figura estimada per tots nosaltres.
1: Va ser molt respecte i va ser molt bonic.
2: Ha estat a punt de tornar al Pau per donar-li dos hòsties en el Jesulí i tornar-se una altra vegada al cel.
1: Tant de bon dia poguéssiu veure tu cara, me suena amb els meus ulls, i entendre...
0: No, no, tant de bo.
2: Semblava el Miliki, té raó l'Ernest, que deia, que estamos en agosto, depende.
1: Me pagaria perquè anéssiu vosaltres quatre un dia allà al plató, a veure
0: què faríeu. És que no hi volem anar.
1: No, però m'agradaria, perquè molt pipipi, però posa't allà davant d'un públic, d'unes càmeres, d'on tot el tal... imita algú i treballa tu.
0: Acabarem amb Jesulín de Ubrique fent de...
2: de pallasso.
0: Sí.
3: Qué bonito es el amor. Oh,
2: ¡qué bueno, Jesulín!
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: No, a vosaltres.
2: Sí.

0: planxes de surf, les ulleres de sol, la cremeta, la pilota Nivea i anar cap a la platja. Ja. One Direction, un dels seus clàssics, Best Song Ever, 9 i 19 minuts d'aquest dilluns arrencant setmana d'estiu al Matina Codina, l'últim dilluns del juny.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Lillo, va, anem a trucar a Sant Vicenç de Torelló, a la comarca d'Osona, un paisano meu, el Toni, que en fa 60, el trucarem de part de tota la família i demà farem el sorteig d'aquest lot de llet nostra. Després us explico què guanyarà la persona afortunada.
2: Sona.
0: Com peta el telèfon. Ja,
3: perquè és un fixe.
4: La seca, diguin.
0: Home, Toni, sóc l'Ernest Codina, el que més matina des de la ràdio, des de RAC 105.
4: Digue'm.
0: Per molts anys, no?
4: Qui ets?
0: L'Ernest Codina, el que més matina, des de RAC 105. Matina Codina.
4: Ah, Matina Codina.
0: Matina Codina.
4: Ah, sí, sí, ja sé qui ets ara.
0: Ah, me cago en l'ou.
3: No sé què és el que quiero.
0: Has d'anar a Gaes, a fer que et miri una mica l'orella, perquè no m'estaves entenent, Però clar, estàs al restaurant, entenc que hi ha molt fullon, no? Aquesta hora del matí amb els esmorzars de forquilla,
4: bueno,
0: o què?
4: Bueno, una mica, una mica.
0: Escolta, Toni, què? Com anirà la celebració aquesta? Entenc que ja t'ha felicitat tot Cristo, no, avui, o no?
4: Ui, tot Déu.
0: Sí? Perquè tu regentes, regentes aquest restaurant, que és la Font de Vilaseca. On està exactament el restaurant?
4: La colònia de Vilaseca de Sant Vicenç de Torelló.
0: Oh. Meravellós. Et diuen aquí que jo he vingut alguna vegada, t'he de dir que no ho recordo, però és normal,
3: sí?
0: Perquè em devies carregar de ratafia amb el parit.
4: Segur.
0: Escolta, avui hi ha alguna oferta d'aniversari pels clients de la Font de Vilaseca o no?
4: Bueno, estem passant una mala època, però bueno, si vens encara podríem fer alguna cosa.
0: No, el que hem de fer és aconseguir que tothom de la zona avui vagi a saludar el Toni. Això seria un bon regal.
5: Ja menjar. Que ho facin.
0: Sí, a saludar, ja s'entén que si vas allà al restaurant...
4: Bueno, tampoc et passis,
0: Ara, volem treballar o no volem treballar, Toni? És que ja m'estàs...
4: Sí, amb això també tens raó.
6: Sí, senyor. No, el que suposo que m'imagino que deu voler dir el meu amic Toni és que la gent vagi de forma escalonada, oi? En el teu restaurant.
0: Com si fos l'operació sortida de Setmana Santa,
5: això,
0: no?
5: Per trams, escalonada. Com la pandèmia.
0: Escolta, la teva família et vol felicitar. Entenc que els estimes molt a tots, no? La teva família, o n'hi ha algun
4: molt,
0: que hi ha...
4: Molt.
0: Sí, ja.
4: Sí.
0: Para, molt bé. Què t'agradaria dir?
4: Merci.
0: No, dic, què t'agradaria tu? Què t'agradaria dir a la teva família, Toni, que t'estan escoltant, va?
4: Bueno, doncs, moltes gràcies. No m'ho esperava, eh?
0: Ja,
4: no m'ho esperava, dic, hòstia, que els de la ràdio, ara
0: sí.
4: Dic, ja em volia fer, no sé, no...
0: Ja
4: m'he situat, perdona.
0: No, no, molt bé, molt bé. T'hem enganxat una mica a contrapeu. Tens molta gent ara aquí al restaurant, o no?
4: No, bueno, no.
0: Bueno.
4: Puc estar per vosaltres, eh?
0: Molt bé. Doncs jo em comprometo aquest estiu a venir-te a saludar i et portaré algun regal del programa, alguna totebag, alguna samarreta, eh?
4: Molt bé.
0: Vale.
5: Molt bé.
4: Perfecte.
0: Doncs vinga, que ho celebris fort, un petó de part de tot l'equip del Matina Codina i de la teva família, especialment.
4: Perfecte, moltes gràcies. Merci,
0: Un aplaudiment pel Toni.
5: Ai,
0: que vagi
5: Toni,
0: molt bé.
5: Toni, Màquina, Mastodonte, jefe planta.
3: Ministre.
0: No esteu nerviosos pel sorteig de demà de llet nostra?
3: Oi.
0: Demà a aquesta hora, sortejarem 30 litres de llet nostra amb llet sencera, semi, desnatada i sense lactosa i dos packs de 4 potets de flam de bató, de flam d'ou, de flam de cafè, de iogurt natural i de iogurt de maduixa. I també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres molt nostra de ceràmica per començar cada dia amb el matí a Codina i llet nostra. Perquè els teus matins siguin nutritius. 7 minuts i 10:15.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
0: Matina Codina!
7: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
1: For real, una merda.
0: I després hi sou
2: vosaltres.
0: Els que escolteu el Matí a Codina.
3: 5 o

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
3: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Brownie, The North Face o Tous. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito, perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
12: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
13: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble.

0: La veu singular del Pep Velasco, que em recorda una mica el Bad Bunny, eh? És el Bad Bunny català, posant veu en aquesta rumbeta catalana. Solucions i no problemes els tindreu aquest dissabte a la nit al Canet Rock, a 3:15 de la matinada, interpretant, entre altres, aquesta. Solucions i no problemes. Quina és la solució al problema que ja és aquesta hora la calor? D'entrada, escoltar la Mònica Usar.
1: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: I després, doncs, anar a refugis climàtics, sí, buscar, home, el ventilador, l'aire condicionat...
2: Molta gent va al centre comercial com a refugi climàtic.
3: És veritat,
0: fixa't,
3: és veritat.
0: Que passa que pot sortir malament la cosa, perquè si ets compulsiu, com jo, i comences a comprar, llavors, bueno, surt sense calor, però també sense un duro.
4: Sense calor ni calent.
3: També podeu anar als parcs d'atraccions, que no hi va ningú aquests dies perquè fa molta calor.
0: Home, tu vas anar al Tibidabo aquest cap de setmana.
4: Jo vaig anar al Tibidabo, sí.
3: Ah, quan?
4: Ahir
3: el dissabte.
4: Ah, sí?
2: Fala,
4: i no et va fer molta il·lusió amb la calor que feia que l'atracció aquella dels troncs d'aigua no funcionés?
2: Com que no?
4: Tot l'estiu! Van dir, no, tot l'estiu tancada. I collons, però si és l'època que hauria d'estar oberta, hòstia, no al desembre.
2: Et pots creure que volia anar el proper cap de setmana només per anar als troncs?
4: No hi vagis.
3: No hi vagis.
5: Estius van dir, quan l'arreglem, a l'estiu o a l'hivern? Van dir, no, a l'estiu, que es fotin, ja l'obrirem al febrer.
4: És més barat arreglar-la a l'hivern, ens han dit.
2: Hola, quin baixón.
4: Sí, sí. A més, anàvem, clar, està a l'altra punta del parc i anàvem allà com a... Ara.
3: Ah, però posava a l'entrada, hi havia un cartell que posava les dues.
4: Quan entres amb les ànsies, tampoc ho veus, això.
3: Sí, sí.
0: Quin va ser, però, doncs, el moment estrella per tots dos, eh?
5: Quan van marxar.
3: Mira, el moment estrella va ser arribar i que la meva filla digués que no volia pujar cap atracció. Aquest va ser el moment estrella.
0: Els nens sempre jugant.
3: Quan ella és una boja de les atraccions, però feia tanta calor, estava tan agobiada i tenia tan mal de cap. Vam seure a menjar el Frankfurt i després un gelat.
2: Això està bé per entrar...
0: Això ho podríeu haver fet a Molins, també, no? Ho podríeu haver fet a Molins.
3: Sí, més portàvem el Frankfurt de casa.
5: Però es veia al mar, això.
2: És un molt bon consell d'una meteoròloga. Quan tinguis molta calor, fota't un Frankfurt, allò, amb ketchup i una beguda calenta.
5: En un banc al sol.
3: Sí, així va ser. I després, doncs, els llits elàstics, molt estrany tot, perquè ella és de muntanya russa en bucle. No sé, la calor, mal de cap, no sé què li va passar.
5: Ai, l'Elna.
6: Però veu pujar la cuca de llum, oi, m'imagino.
3: No, vam pujar
6: un cotxe. Collons, quina merda.
0: Bé, després d'aquest drama familiar de Mònica Usart, podem anar, si vols. I amb la informació meteorològica, sembla que mica en mica aniran recuperant-se els termòmetres. I quan dic recuperant-se, vull dir baixant. Perquè no estem fora de la línia.
5: Va, donant bones notícies.
3: Baixaran les temperatures, però per vosaltres no. És a dir, sé que vosaltres, els que esteu aquí asseguts a l'estudi, us moureu per una zona on no baixa la temperatura. En canvi, hi haurà oients que sí, que avui notaran que baixa més la temperatura, sobretot al centre i al nord de Catalunya, que és on s'esperen també alguns ruixats a partir de mig matí. Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i fins i tot alguns sectors del prelitoral també podrien arribar a aquests ruixats. A la resta, sol i temperatures tan altes com ahir. Penseu que ara mateix ja sobrepassem els 30 graus a Cabrils, a Cunit o també al Raval, a Barcelona. Espolla, 29 graus i mig. Vilanova i la Geltrú, 29. Ja sé que us agrada molt Espolla. 29 graus a Vilanova i la Geltrú o la Bisbal d'Empordà. Temperatures que ja van pujant, sobretot a prop del mar. Avui màximes d'entre 30 i 35 graus i amb aquests xàfecs al centre i al nord de Catalunya. Demà i dimecres continua la temperatura sense grans canvis i xàfecs una altra vegada a partir del migdia al Pirineu i entre Girona i Barcelona. I dijous sí que baixa una mica la temperatura.
0: Senyora.
3: Toca la normalitat, per tant no farà una calor tan intensa, però després torna a pujar el cap de setmana.
6: Demà vas allà al...
3: Sí, és l'últim dia meu.
6: Fes una forta abraçada a la Danae Boronet.
3: I demà li hauré de fer sí o sí per desitjar-li bones vacances.
6: Exactament, doncs dona-li una abraçada també de part meva.
0: Que ja comencen vacances també a Televisió Espanyola.
6: Carai,
0: Catalunya Ràdio també, eh?
6: Home, els de Catalunya Ràdio, hòstia, tot lo públic, escolta'm, ja estan descansant.
3: Sí.
5: És bèstia, si ho penses.
3: Nosaltres no,
5: Qui informarà des de lo públic?
3: Els d'estiu.
5: Ja, per això dic, qui informarà?
6: En Pas Moliner.
0: Però perdona, que també hi ha altres emissores, eh? Que no fan vacances.
5: Ja, bueno, però jo pago els meus impostos i jo, encara que no els escolti mai, vull que treballi.
0: És veritat que jo crec que s'ha dit una cosa que està molt bé, que és que la gent que fa l'estiu és molt bona, també.
3: Sí.
5: Això és veritat. I és una pena, i estareu d'acord amb mi, si no m'és igual, que la temporada d'estiu, per a aquesta gent, és molt curta. Quan ja comencen a agafar un rodatge i tu t'estàs enganxant com a oient, ja tornem als monigotes de sempre... i aquesta gent no acaba de poder
0: brillar mai. Preferiria ser suplent, tu.
5: No, en cap cas. Jo estic molt content cobrant 11 mesos l'any.
3: Sou monigotes, eh?
6: Perdona, et dic una cosa. Vosaltres voleu quedar bé perquè esteu en el sector i tot el que vulguis, però jo que ja em queden 4 dies...
0: Com vols dir 4 dies?
6: No, vull dir que jo ja, ara ja puc dir el que vulgui.
5: Toni!
6: La ràdio a l'estiu és una merda.
5: No és veritat.
6: No te l'acabes.
5: No és veritat.
6: La ràdio a l'estiu és infumable.
0: No es pot escoltar.
6: Hi ha cada locutor, nen, que dius...
0: Bueno, perquè també no tenen el rodatge, diguem-ne, no?
5: Clar, ni els recursos.
0: Portem una inèrcia i...
5: Clar.
6: Infumable.
5: No és veritat, no tots.
6: A l'estiu tothom a la platja...
5: La versió d'estiu està superbé, per exemple, és superentretingut. I el Monarrac d'estiu també.
0: Mònica, vols dir una cosa?
4: És infumable.
3: Jo vaig tirant. Jo parlo del...
0: Mònica Usar, la meteoròloga que no es mulla.
6: Fixa't, fixa't.
3: No tornaré a insultar perquè no vull ser el diàleg de l'any.
0: Però no costaria res que donessis la teva opinió. Tu escoltes la ràdio l'estiu, per exemple?
3: Doncs zero. No escolto zero la ràdio.
0: Doncs llavors no pots opinar.
5: Vale, sí, doncs fes el Tibidabo ara a les 12, que obren la muntanya russa.
3: Molt bé, vols venir-hi?
5: No.
0: Ho deixem aquí. Gràcies, Mònica. Fins demà, bonica.
3: Demà, adéu.
0: Vinga.
7: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació, tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Un artista amb totes les lletres i amb majúscules. Un dels que més brilla de l'univers d'estrelles musicals de RAC 105. Paradigmàtic Bruno Mars en aquesta cançó romantiquíssima. Es diu Risk It All.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Una ranxera, bolero, balada, ho té tot, eh? Com l'Albert Pedrol.
2: Ah. Hola, què tal, com esteu? Hola, teniu tot guapíssim.
0: A veure, va, anem a repassar una mica l'actualitat esportiva com fem cada dilluns. Avui expliquem que el fitxatge de Marco Corella pel Real Madrid encara porta cua i ha eclipsat l'última hora del Mundial. Què hi ha de nou?
2: A veure, hi ha un vídeo que s'ha fet molt viral, Ernest. Recordeu que Marco Corella és un futbolista format al Barça, també a l'Espanyol, però va fer més carrera al Barça.
3: Ja s'està oblidant. Què queda de l'Espanyol que ha salvat el Barça?
2: Si ho he dit, també format a l'Espanyol.
4: Aquest va dir que volia jugar al Spotify.
2: Sí, i mira on jugarà ara, el Santiago Bernabéu. La família també és del Barça i, esclar, han vist com el nen juga al Real Madrid. A la pregunta, què n'opina la família Cucurella que el seu fill jugui al Real Madrid? I també la pregunta, han canviat els seus colors pel fet que Cucurella ara jugui al Real Madrid? La resposta.
5: Yo personalmente, esta pregunta a mí no me la tendrías que hacer porque yo soy muy culé.
6: ¿Va a ser la primera vez en tu vida que veas un Barça-Madrid y quieras que gane el Madrid?
5: No, Marc, lo siento, pero no. El Madrid va a perder. Va a perder la Liga y la Champions.
6: ¿Podéis pensar así? ¿Tú también?
7: Sí, a él. Siempre he sido muy antimadridista y ahora tengo el corazón un poco más dividido, pero el Barça es el Barça.
5: Los colores no se cambian de...
0: Escolta, cal el Nino Bravo tan fort.
2: Sí, noi, sí. La música anava incorporada en el vídeo.
8: Ho ha fet la Mar.
2: Però, escolta, us ha quedat clar, eh?
0: Sí, però aviam, surt aquí opina un home i un nen.
2: Sí.
0: Qui són?
2: Mira, Twitter, jo no m'he atrevit a dir qui eren perquè Twitter diu que és el pare i el germà.
0: Però si aquest pare és més jove que jo.
2: Precisament per això, jo crec que és família.
0: És família,
2: però no...
0: segon cercle, un cosí, un tiet...
2: Sí, segurament, per això jo no dic que era el pare i el germà perquè jo tampoc les tinc totes. Claro. Però vaja, sí que és família.
0: Jo tinc un nebot polític, bueno, una mena de cosí llunyà que juga a l'Espanyol i jo
2: sí?
0: Ara sóc més periquito que mai, eh?
2: Sí, però tu vas al camp de l'Espanyol.
8: Tu ets
2: de l'Espanyol.
0: Jo sóc molt del Barça, però jo no tinc problema en simpatitzar amb un equip si hi ha genètica meva per allà.
8: Sí. Però la pregunta és, vols que li vagi bé a ell? O també vols que li vagi bé a l'Espanyol?
0: No li anirà bé a ell si l'Espanyol va malament. Per tant...
2: Qui és més de l'Espanyol, Gonzalo Bernardos o Ernest Codina?
0: No, la pregunta seria, per exemple, si un cosí teu fitxés pel primer equip del Real Madrid, no aniries una mica amb el Real Madrid quan hi hagués el clàssic o no?
8: Què va? Jo desitjaria que el fessin fora de l'equip perquè ha desaparegut el club. Saps què vull dir?
9: Però ell pot fer un hat-trick i que perdi l'Espanyol.
10: I
9: llavors per tu hauria de ser...
10: I li haurà anat bé.
9: Un win-win.
0: Bé, aquest debat crec que ja el podem deixar aquí.
8: Sí.
0: I parlem
10: més, és un exemple idiota perquè fa 40 anys que un jugador de l'Espanyol no fa un hat-trick. No ha passat mai a la història que un jugador no se faci hat-trick.
9: Però això també tens raó.
10: Ojalà.
0: Parlem del Mundial. No sé què ens portes avui del Mundial d'Estats Units,
2: doncs,
0: Mèxic i el Canadà.
2: Us porto una nena uruguaiana de 9 anys. Torno a començar. Una nena uruguaiana de 9 anys que s'ha fet viral després de l'eliminació de la seva selecció. Es diu Federica.
0: Oi.
2: I no va mossegar-se la llengua quan li van preguntar sobre la derrota, la pataca del fiasco mundialista del seu país. Us avanço que un dels grans assenyalats és... ni més ni menys que Fede Valverde.
8: Ostres.
2: Jugador del Real Madrid i aspirant a lluitador d'arts marcials mixtes.
11: Qué ganas como de tirarles un balde agua bien frío y que ahí activen el cerebrito un poco. Quiero que se vaya. Después, Federico, que nadie lo ve y hasta mi abuelo me preguntó si jugó o no. Después, Muslera fue pésimo cuando todos pedían que no pongan a Muslera y Bielsa puso a Muslera.
0: Escolta, que treguin l'entrenador de l'Uruguai i posin aquesta nena.
2: Sí.
0: Que té molt més criteri.
2: Sí, t'he de dir que l'eliminació de l'Uruguai tampoc no va fer gens de gràcia a la pròpia federació del país, que, per castigar-los, va cancel·lar el vol xàrter que havia de tornar els jugadors cap a Montevideo.
0: Sí.
2: Llavors els futbolistes...
0: És una classe de primària, això,
2: sí.
0: No ho entenc.
2: Es van haver de buscar la vida i van haver de comprar, doncs, bitllets amb vols comercials per tornar cap a casa seva. Una situació, com podeu imaginar, molt poc habitual.
0: És a dir, hi ha països que s'ho agafen com una autèntica tragèdia nacional.
8: Home, estàs 4 anys esperant perquè et facin aquest ridícul.
10: Però que pensaven guanyar el Mundial o alguna
2: cosa.
8: Arribar a 700 com a mínim.
2: Perdona'm una cosa, la selecció espanyola, sense anar més lluny, va empatar contra Cap Verd i les portades del Marca i l'As, recordo que eren de fiasco en amunt.
4: Porque era una vergüenza, coño, que nos empataron unos negros, joder. Empataron un partido negro.
0: Per cert, aquest dijous a Espanya jugarà ja els setzens, no?
2: Sí.
0: Contra Àustria.
2: Contra Àustria. I compta amb el quadre d'Espanya perquè no és fàcil. Espanya,
0: perdona, si Àustria no en saben de jugar a futbol, no?
2: No, però és una els que entenen diuen que és una selecció que pressiona molt bé amunt.
4: Sí,
2: ¿vale?
4: Els cojones pressiona.
2: I el seleccionador d'Àustria, que és Ralf Rangnick, que era l'entrenador que volia Joan Laporta abans de fitxar Hansi Flick. Ralf Rangnick.
4: El Rangnick, ja me'n recordo.
2: Jan, què vas veure en el Rangnick, exactament?
4: Bé, em recordava el Ralph Lauren de la Roma. Mira, només pel joc de paraules ja em fot gràcia. Total, fitxaré jo.
2: Exacte. A veure, Àustria, 700 de final. Compte perquè a 800 de final es trobaria amb Portugal o Croàcia, que és veritat que Portugal no està massa bé, però segueix sent Portugal. Després, quarts de final serien bastant assumibles. Estats Units, Bòsnia, Bèlgica o el Senegal. Però semifinals podria trobar-se contra França, que estaríem d'acord que és la gran favorita.
0: Estàs anant molt enllà, ja.
2: Bueno, semifinals es pot trobar contra França o contra Alemanya. Cosa que ja és molt complicada.
0: A mi l'escull de Portugal em sembla ja bastant gran.
2: Sí, jo crec que no.
8: Que els eliminin molt abans, que tregui tothom les banderetes i a treballar. Ja està bé, tanta
12: tonteria
8: en el Mundial.
12: Escolta, de Argentina, que recién ganamos, que mal quede falta.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, també se la va menjar el porter aquí.
2: Sí, rico. Sí, sí, no, no.
12: Contento.
2: Clar, al costat de Messi de l'Argentina és bastant més assequible, perquè diguéssim que l'únic escull amb cara i ulls és el Brasil o Anglaterra a unes semifinals. Vull dir, el camí de l'Argentina fins a les semifinals és bastant assequible.
12: Sí.
0: Bé, ho anirem seguint. On no s'han pres gairebé l'eliminació és a Corea del Sud.
2: Sí.
0: Perquè la selecció de Corea del Sud també bye-bye està otro ratito.
2: Eliminada, igual que ha passat amb l'Uruguai, hi ha hagut merder.
0: Epa.
2: A Corea del Sud, perquè el president del país, un tal Lee Jae-myung, ha demanat una investigació oficial després de quedar-se a les portes als setzens de final. La Corea del Sud, el president sud-coreà, no està gens d'acord amb els nomenaments de l'equip tècnic i en especial de l'entrenador renovat el 2024, que Lee Jae-myung veu com algú incompetent. És com si ara Pedro Sánchez digués públicament que Luis de la Fuente és un incompetent.
10: Luis de la Fuente és incompetent.
8: Ara, i calvo.
10: Sí? I calvo. Tiene un brazo que flipas.
0: Sí. O sigui, clar, quan t'eliminen és molt fàcil dir-ho, no? Però si haguessin arribat molt més enllà, llavors tots serien aplaudiments.
2: Ara,
0: aquí tothom és un il·luminat.
13: ¿Cómo van a investigarlo? Si van a investigarlo uno a uno y se conoce que son todos iguales los coreanos, va a decir, este es el seleccionador o es jugador, este... Claro, si por lo menos tuvieran un negro, dirían, pues este es negro, este sabemos que es defensa. No sé, dímelo tú, Pedror, ¿cómo lo ves?
2: Yo no diré res, porque l'última vegada que vaig caure en el teu parany, quasi em faig viral.
0: Va sortir escaldat.
2: Va sortir escaldat, sí.
0: Calendaris dels propers partits, va.
2: Vinga, a veure, el Canadà, aquesta nit passada, s'ha classificat per vuitens de final, és el primer classificat. Proper rival de Canadà sortirà del partit que jugaran avui, 3 de la matinada, partidàs. Països Baixos-Marroc.
8: Home.
2: Abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó.
0: Oh. La cara niña.
8: Quina?
0: Com?
8: La cara de niña.
13: La niña de Rajoy.
8: La canariña, no cara niña.
0: Després ja ho he dit bé.
2: Ah, sí. Ah, però ho feies expressament.
0: No,
2: escolta, si tu dius que es diu cara niña, és cara niña.
0: La canariña, va.
2: I a 2:15, ja m'he perdut, a 2:15, Alemanya-Paraguai. Dijous, a les 9 del vespre, aquest Espanya a Àustria.
0: Bon horari, bon horari.
2: Bon horari, bon horari. I vols saber alguna cosa més?
0: No.
2: Vale.
10: Parlo que no quiere nada, que te vayas.
2: Vols que digui alguna cosa de Fórmula 1? Més que arribessin a la mar, s'emprenyarà amb mi.
0: Vinga, va.
14: Sí, porfa, sí? És que he vingut a escoltar la Fórmula 1.
2: Ah, vale, que George Russell va guanyar ahir el Gran Premi d'Àustria. Sí. Vale, retalla 10 punts a Kimi Antonelli. Fernando Alonso, que continua, en fi, últim. Ahir el van doblar, vull dir, lamentable. I Carlos Sainz va abandonar per una avaria en el cotxe.
14: Pobret, sí, mira que lo amo. No?
0: Toni...
14: no, va ser una carrera una mica caca.
0: Sí, vas mirar, Mar.
14: Sí, una mica sé.
2: Bueno, sí.
0: Escolta, Toni Clapés, que sempre et queixes els dilluns que el Pedrol no ha tocat temes que t'interessen.
15: És que és al·lucinant que avui, tal dia com avui, comenci Wimbledon, per mi el millor torneig de la història del tennis. Sí. I aquí, bueno, parlant de xuminades.
2: Què diries tu que és el titular, tant en el quadre masculí com en el femení, Toni?
15: Doncs mira, que no està l'Alcaraz, el Carlitos, i que, bueno, que està al cine del Djokovic.
0: Sí, i,
15: bueno,
0: perdona, està... i en el quadre femení ha tornat sí. Serena Williams.
2: Bueno, escolta'm una cosa, què m'havia de respondre, el Toni o tu?
15: Ara, i la Sabalenka.
8: No, això ho fan molt, s'ajuden molt. Entre editors de programes d'èxit s'ajuden molt.
2: Sí, sí, i Rafa Joder, a tu, Toni, t'agrada el Rafa Joder o no?
15: M'agrada, però crec que se li ha donat massa volada a un tio que al final és més mediocre que estrella.
0: Uf, escolta, és tardíssim. Ah, vale. Ho deixem aquí. Albert Padró, molta gràcia.
2: Us estimo, vale.
0: Fem una pausa per la publicitat i quan tornem, Sergi Ferrer ens porta una última hora.
8: Hòstia. És l'última hora sobre la persona de moda, Marcos Llorente. Aquest tio que creu que ens estan fumigant i tal, ha descobert coses noves.
0: No hace gracia.
16: Sí, vete con tu hermana.
17: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
17: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: REC 105 Barcelona.
20: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
21: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
22: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
23: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
25: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
1: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
26: Bruno Mars.
27: Joe.
26: Olivia Dean.
27: Harry Styles.
26: I els nostres números 1.
28: Mi penya del RAC 105.
29: Soc el Guillem de Bugós.
30: El Fred García.
31: Tiga Flauas i Stay Home.
32: Fumida des del País Valencià.
33: Som els Pies.
34: Soc el Migui Núñez.
35: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
36: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
26: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
26: La casa dels teus artistes preferits.
1: Rosalía.
37: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum Rosalía Motomami.
38: Bravo.
39: Aquí estem, aquí estem.
26: Aitana.
40: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
1: Leire.
41: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
26: Alfred García.
42: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
43: Sí. Oh,
26: recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes M'agrada.
0: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
2: Rec 105.
3: Som a tot arreu.
2: També a YouTube. Rec 105.
3: La teva música.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Estàs

0: Taylor Swift, que fa el que vol, perquè és una artista superior, superdotada i sempre excel·lent. Minut i mig i les 10 del matí. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens portes ara l'última polèmica de Marcos Llorente.
2: Hola.
1: Aquest tio que és futbolista en actiu de l'Atlético de Madrid i que és conegut més que pel seu bon futbol, que no, és més conegut per les tonteries que diu al respecte d'algunes teories conspiratòries.
2: No, salió en el hormiguero.
1: Sí, muchas veces. És un tio que defensa que la llum artificial és tòxica pel cos perquè altera la biologia i les mitocòndries, que és una cosa que jo em jugo peles a que ell no sap què és ni on està. Per tant, fuig de les pantalles LED, del llum nocturn i tal. És un tio que fa servir ulleres amb filtres de color groc perquè diu que aquesta llum és nociva per al cos humà. Que diu que els avions ens fumiguen activament, que ens estan tirant...
3: Això és verdad, de moment solo estás diciendo verdades
1: y fotos. Que abans es veia el cel i ara no es veu.
3: Porque nos fumigan y por eso hace calor ahora.
1: Recomana sortir a prendre el sol sense crema solar perquè diu que la crema és dolenta i que posar-se al sol... Jo el convido a posar-se ara a les 4 de la tarda, ara a les 33 graus que estem.
3: Químicos.
1: I bueno, i dejús i coses vàries que han convertit aquesta persona en un autèntic magufo. Doncs ara ha fet l'última, va explicar en un podcast... que està pensant a veure a quin col·le fot la seva filla, que ja té 6 anys, i ha començat a mirar escoles al voltant, allò típic, no? A veure si entrem a la pública, he vist una que té un projecte molt maco, un Montessori, un no sé què.
4: Molt bé.
1: Doncs el tio no descarta que va construint la seva pròpia escola.
5: Què dius?
6: 10 més 2.
1: Bàsicament perquè demana uns mínims exigibles en aquestes escoles que no els tenen i llavors diu, pues la faré jo. Ell vol una escola on no hi hagi pantalles, que aquí li hem de donar la raó perquè avui sortien...
3: Ah, vale.
1: Espérate.
3: Vale.
1: Espérate un momento.
3: Se acaba la secció.
1: Avui sortien articles a Europa, volen carregar-se les pantalles al col·le per tornar a la llibreta perquè es veu que això t'enganxa. Però és que també vol que hi hagi unes parets amb uns materials concrets que protegeixin la seva filla dels camps electromagnètics.
5: Què dius?
0: Trobar una escola que compleixi tots aquests requisits és difícil.
1: Llavors diu que per assegurar-se de que no hi haurà camps electromagnètics, molesta molt quan hi ha un camp electromagnètic i tu vols seure a dinar i és com, joder, està ple de camps electromagnètics, això. Qui ha deixat la finestra oberta?
4: Imagino que serà una escola a ple sol, també, perquè els nens puguin cremar-se bé. No?
1: Absolutament, i tots amb ulleres de color taronja per no veure la tinta del boli amb el que escriuen. Doncs això, a manca de places públiques o privades, doncs feu-vos la vostra pròpia escola.
0: El que demostra que aquest tio és justet és que si fas una escola on només hi anirà la teva filla i quatre amics seus, no cal construir l'escola.

0: ogre, va buscar un pastís... I tot el que no sabem, perquè sabem que li agrada celebrar les coses por todo lo alto a
1: la madre del novio de Gaitán és argentina, Josep.
2: Ah, sí, és argentina.
1: És argentina, me dice que és argentina.
2: Sí, no. Dice Bullo que la madre de Gaitán, del novio, es
3: argelina.
1: Ah, puede ser.

0: t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra. Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
8: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
9: Guala!
7: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Bueno. Tros de cançó de Tame Impala amb la Jenny i Dràcula, una de les sensacions d'aquest estiu. 10 i 10 del dilluns 29 de juny. Últims cops de cua del mes. Benvinguts i benvingudes al Matina Codina. Marc Puga, com estàs? Pere, perdona, si no tens igual el micro, no se sent res.
1: Hola, hola. Hola. Ara, què tal? Se m'haurà escoltat fluixet, no? Des del teu.
0: Sí, acalorats. Sí. Estem acalorats.
1: Ai,
0: però
1: sí,
0: bé,
1: jo no puc més.
0: En predisposició d'aquesta recta final de la temporada. Queden 20 programes comptant el d'avui. Per tant, ja ho tenim fet, això.
1: És fort,
0: fet,
1: eh?
0: Matineros, matineres, com bon sempre, dia. A l'hora tronera repassem les principals efemèrides i commemoracions del dia. Va, som-hi.
1: Doncs sí, família, estem escoltant Teléfono de l'Aitana, perquè el 2007 es posava a la venda el primer iPhone, que era la nova, bueno, la nova sí, novetat, diguéssim, d'Apple.
0: I tant, el teclat ja integrat a la pantalla, no? Heavy. Tot el tema de les aplicacions ha canviat la manera d'entendre la telefonia, convertint-la en més intel·ligent que nosaltres. Tots enganxats al telèfon. Perquè sona Ratatouille.
1: També era el 2007 que començàvem a escoltar aquesta banda sonora per primera vegada. És la de Ratatouille. I és que s'estrenava aquesta pel·lícula un 29 de juny, l'única rateta del món que no ens fa pànic aquí al Matina Codina.
0: Sí, la que cuina i no la que et roba el formatge, De moment,
2: si estàs a la lluna i a la fosca tot d'una vols viatjar cap a un altre món.
1: Manu Guix, cantant Petit Príncep. I és que el 29 de juny del 1900 va desaparèixer en accident d'aviació al sud de França durant la guerra Antoni Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Épry, l'escriptor, poeta i aviador francès, que va donar,
0: Toulouse, eh?
1: va donar vida al Petit Príncep. Oh, ara l'Àngel.
2: Vivia solet en un petit asteroide i mirava les postes de sol.
1: Quina meravella.
0: Va, més coses.
1: Va, escoltem la Marilyn Monroe, perquè el 29 de juny del 1956 es casava amb el dramaturg Arthur Miller als Estats Units.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Compte, que aquest potser ens convida, que és molt amic del programa. Ell és el Jan Laporta, el president. Per favor, avui fa 64 anys, per molts anys. També el Jordi Cruz.
0: Home, per cert, Jan Laporta, que tornarà a ser president oficialment del Futbol Club Barcelona, sí, demà passat,
1: sí,
0: el
1: sí,
0: dia
1: sí,
0: 1
1: sí,
0: de juliol.
1: Doncs mira, li queda poc. Doble sí, celebració. També us celebra avui el Jordi Cruz, el xef més sexy de Catalunya, molt conegut per Masterchef. Avui en fa 48. I parlant de guapos, continuem amb l'actual Alejo Saures, que en fa 47, el futbolista Jude Bellingham.
0: Bellingham.
1: En fa 23, i l'Anne-Sophie Mather, violinista, que en fa 63.
0: Per cert, hem de parlar d'Alejandro Sanz, que aquest cap de setmana va actuar a l'RCD Stadium.

0: hasta aquí.
1: Vaya temazo, eh. Bueno, bueno.
2: Ha cantat davant d'uns 34.000 espectadors i Alejandro Sanz continua sent l'aposta segura dels directes perquè és un crac. Va cantar temes clàssics com Amiga Mía, Deja que te bese, No es lo mismo i sobretot la que coneix tothom, Corazón Partido.
1: No la tinc preparada.
2: Està amb la gira I ahora qué? I el repertori es basa principalment en els seus clàssics dels anys 90 i també dels 2000, que al final són els que espera més la gent. Perquè tu quan vas a un concert d'un artista que ha tret disc, sí, és veritat que t'agrada, però sempre esperes que cantis clàssics.
1: Fa molta ràbia quan et canten el nou disc que dius, és que encara no me'l sé, home, posa'm aquesta.

0: amiga... Ja,
1: això es dius del Jesulit de Ubrique. Jo et recordo
0: però
1: que
0: jo no vaig a talent shows a cantar ni res d'això.
1: Jo et recordo que t'estiu al cotxe cantant aquesta cançó a ple pulmó, amb mi, sí. Canviar l'estartit.
0: Aquest estiu ho tornem a fer en road trips, tu, jo.
1: Amigo mío.
0: Marc Puga, moltes gràcies, eh? És un quart d'11, demanem disculpes per aquest moment cacofònic lamentable.

0: El Matina Codina t'alegra el dia amb la música, en aquest cas, de David Guetta, que és un astre de la música electrònica. Agafis quin agafis del seu llegat, és que és un tamasso, és un tamasso. Love Don't Let Me Go, a RAC 105. Me la posa dreta, la Guetta. Aviam, estem trucant...
1: No ho sabíem.
0: El Jordi, que fa 60 anys de part dels seus companys de feina. I tu, estimat matinero o matinera, encarrega la teva trucada a desperta@rac105.cat. A veure si l'agafa el Jordi.
2: Buzón Movistar.
0: Doncs no, Buzón Movistar.
1: He de dir que ens han donat dos telèfons. Provem l'altre.
0: Ah, vinga, vinga, provem l'altre. Eh? Vinga. Marc Puga, amb les seves ungles llargues, està marcant
1: home,
0: el telèfon.
1: Home, mira que maco el que m'he fet.
0: T'has fet una punteta blava, no? És com transparent de la...
1: Me l'he fet francesa, no ens l'agafa, eh?
0: No?
1: No. Vale. Porto els peus blau cel, llavors m'he fet la francesa blau cel a les mans. Això és francesa. És? Quan tu, és l'ungla transparent, amb la punteta, com dius tu, d'un color, que normalment és blanca. La francesa és blanca, normalment. Clar, tu estàs pensant la francesa sexual, però no. En el cas de les ungles, és això que estàs veient. Que la gent que ens escolta ja sap el que és. I aleshores, a mi m'agrada l'estiu, veus com porto els peus blau cels? Doncs a mi l'estiu m'agrada combinar els peus i les mans sempre al mateix color. I com portava el blau sencer, divendres...
0: Que bé que ho expliquis, perquè nosaltres no... Aquestes coses no les veiem.
1: No, ja. De fet, li vaig dir al Cazorla, tria el color, i em va dir verd. Dic, home, no combina amb els peus. Llavors li vaig dir, mira, em faré el blau, perquè em va dir blau. Dic, però blau és el que porto. Em diu, pues no sé. No sabeu mai, no sabeu. Total, que em faré veure la següent tanda.
0: Quina feinada a l'estiu, no? Haver-te d'anar fent les ungles.
1: M'encanta, sí, però és una meravella. Es fa la Irene, la prima de l'Anna Castillo, saps?
0: Ah, sí, l'actriu. Un dia d'aquests la podríem trucar.
1: Un dia d'aquests truquem
0: a
1: la Irene.
0: Ara que estem parlant d'hàbits estiuencs, ja saps que a l'estiu sempre els gèneres musicals canvien una mica, no? I arriben cançons més mogudes i amb un rotllo més afro, com és el cas d'aquesta que és novetat des del divendres a RAC 105. L'afirmen Hugely Soltos, diu Jamaican Bam.
1: Oh, que bona!
0: Bam. Això farà molt mal a les pistes, eh? Ho trencarà tot.

0: Et despertes amb ell.
1: Esmorzes amb ell.
0: Et dutxes amb ell.
1: Fins i tot.
0: Vas al vàter amb ell. Ernest Codina, el teu locutor de confiança.
2: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
5: I els frescos d'Aldi!
4: Al!
5: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
6: I el plàtan de Canàries a 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
4: Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
12: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
11: El 9 de juliol, vin al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
12: Long Live the Queen.
11: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
13: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
14: Sí, vine a les rebaixes de Wala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
15: Wala!
13: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
16: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Martina Codina!
17: Joe Kieran!

0: Benvinguts a l'hora més musical del matí. Acudint, estem escoltant un guitarro amb totes les lletres de Joe Akiri, el seu projecte musical DJO, The Joe, una cançó que va sortir el 2022, però amb l'aparició de la cinquena i darrera temporada de Stranger Things, on ell hi apareix com a actor, doncs s'ha tornat a revitalitzar i l'hem posat a la nostra programació musical. Passa un minut de 10:45 del matí. Arriba l'època de platgeta, no? Amb aquesta calor, doncs ve de gust refrescar-se, fer una mica de chip-chat. Jo encara no he anat aquest any a la platja, Marpuga.
1: Jo sí, sí? Però res, un dia a la Barceloneta.
0: Ha canviat, no? Ha canviat a...
1: No, és tot igual, tot igual.
0: No? Està igual de brut a l'aigua. No? Està igual de brut a l'aigua.
1: No, el dia que vaig anar em vaig sorprendre al Bogatell. Vaig dir, veuràs, estava neta, transparent. Ja,
0: però a mesura que van passant les setmanes d'estiu, cada vegada estan més brutes, eh? Doncs jo, fins que no s'acabi la temporada, em sembla que no tindré pas temps d'anar-hi. Però vaja, em sembla que hi ha aquest any una nova normativa que podria acabar amb penes de multa per qui se la salti, aquestes normes, eh?
1: No, és que jo estic molt trista, eh? Perquè la primera norma que hem de complir, jo ja me la salto de fa molts anys.
0: A veure.
1: Sí, però nosaltres som molta família, som molts amics, som un campament gitano a la platja.
0: Ja, ja, teniu
1: pinta. I m'agrada a la platja a 6-7 del matí. Clar.
0: Però per què tant d'hora? Però per què?
1: Ah, perquè jo quan ve la gent marxo a les 11 del matí jo me piro, perquè ja m'agobio.
0: Feina feta, no? Ja, tu ja estàs fresca.
1: El cas és que a partir d'aquest any, Ernest, atenció, que no podràs reservar un tros de platja. La pràctica d'arribar a les 6-7 del matí, clavar l'ombrela, deixar la tovallola i marxar...
0: Esmorzar, no.
1: Pot estar prohibida a l'esmorzar al Portes de la Bossa.
0: Clar.
1: I el motiu és que la platja és un espai públic d'ús compartit i si no hi ets, l'Ajuntament considera que estàs ocupant un espai que pot utilitzar una altra persona i diràs...
0: Clar.
1: I què passa si ho faig? Ah, em poso xula i ho faig. Sí. Vale.
0: Què?
1: Fes-ho. Ui. Però aquí, des de RAC 105, t'avisem que, segons explica l'article que he llegit, les sancions poden anar de 750 euros fins a 3.000, depenent de la platja.
0: Oh, i de les tovalloles que hagis deixat, també.
1: I del que et vulguin molestar aquell dia. Cada ajuntament fixarà els imports dins la seva ordenança i s'escollirà per municipis.
0: Mira,
1: però...
0: trobo bé que es valori la solidaritat, el civisme i l'empatia cap a la resta de persones que es volen banyar i no poden perquè hi ha un senyor, una senyora, que ha fotut la platja allà i se n'ha anat a l'hotel a fotre's el croissant.
1: Però hem de dir, això és important, que no és una norma allò per tot Espanya, sinó que és una llei que estatal, que... O sigui, no és una llei estatal, sinó que són ordenances municipals. Clar. Per tant, vol dir que hi ha municipis...
0: En funció de l'Ajuntament.
1: Ah, exacte. En funció de l'Ajuntament decidiran on va la multa o si multen o no multen.
0: Claro, per si acas, fem-ho bé sempre, això.
1: I recordem altres conductes prohibides a la platja per si aneu, que són fumar, no es pot fumar a la platja.
0: Això també depèn de la platja, no? Em sembla.
1: Depèn de la platja, però des del 2022, crec que és, no es pot fumar i ho van posar com a normativa, tot i que jo veig molta gent fumar, també t'ho dic.
0: Em sembla bé. A més, la gent paga el cigarro allà a la sorra, fa una muntanyeta i fora. No. Com
1: no,
0: si fumes, escolta'm, la merda te l'emportes a casa.
1: I cosetes evidents, però per si que refresquem, posar música amb altaveus, fer botellón, el clàssic botellón de playa, dormir o acampar a la sorra, portar gossos a platges no autoritzades, utilitzar sabó o xampú a les dutxes, banyar-se amb bandera vermella, que no sé qui se li passa pel cap, llançar deixalles al mar i orinar a la platja, que això ho sento, no sé com es regula, perquè tothom orina al mar. I és així. I qui digui que no... No, és mentida.
0: No, és veritat que jo crec que també aquesta activitat massiva que fem els ciutadans d'aquest país i de tot el món posa de manifest també com n'arribem a ser d'imbècils els humans. No, perquè quantes vegades ens han dit, per exemple, que no ens tirem de penya-segats i cada dos per tres hi ha víctimes.
1: Absolutament,
0: sí. I la gent ho continua fent. Tu què és el que et molesta més de quan vas a la platja? Que fan els altres usuaris, diguem-ne?
1: A mi molesta molt els gossos, perquè a mi els gossos no m'agraden. Per tant, penso, vés a una platja de gossos, que per això estan. Llavors em molesta molt. I em molesta molt la gent que et passa pel costat, corrent, jugant-te'l i tira la sorra. Per això jo vaig a les hores que no hi ha gent, Ernest, perquè si no marxo a la platja molt emprenyada. Jo prefereixo, quan comença a venir tothom, marxar a la piscina, jo aleshores a les 12 me'n vaig a la piscina.
0: Sí. A mi la gent que crida, perquè jo a vegades aprofito per fotre la becaïna allà.
1: Clar, i dius, no em vull assabentar de la teva conversa.
0: Uns crits, que dius, home, baixem una mica el to. Baixem una mica el to.
1: Doncs ves a l'hora que vaig jo, matina. Veuràs com no crida ningú.
0: Jo ja matí durant tot l'any, Marpuga, no em fotis matinar també per anar a la platja. És que de veritat està ple d'idiotes,
1: A l'estartit matinaràs, ja veuràs.
0: Gràcies, Mar.
1: No, a tu.
0: Va, comporteu-vos, que no costa tant. 10:35.

0: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cobertura de ràdio per culpa d'unel. Cada matí a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Energia per recórrer carreteres infinites.
3: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
5: Troba el teu lloc amb ParkClick.
6: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
12: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
11: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
13: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
14: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: Això només passa
17: a veure, el programa es mereix un espai al sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
18: Home.
17: Era una ficada amb ell mateix. Ell oh. I les seves cançons.
18: Oh.
17: Molt fan d'aquests friquis.
18: Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. És a finals dels 90, ja, cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
19: Ja tardes.
20: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
19: A RAC 105.
21: Amb l'Enric Font.
19: RAC 105.
0: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina. El programa de ràdio més comentat a les perruqueries.

0: aquesta la cantaré jo a primera fila en aquest dissabte a 2:15 de la nit al Canet Rock. Són un dels artistes convidats que tenen molta claca els Amics de les Arts amb la seva nova cançó Segurament t'estimo. Fes-me un petit senyal, fes-me un petit senyal si m'estimes, que no sóc jo adiví, que no sóc mag, que no sóc medium, que no sóc tarotista, hòstia. Digue-m'ho a la cara. 10 minuts i les 11 del matí. Mar Puga.
1: Hola.
0: Notícia curiosa.
1: Sí.
0: Un estudi científic basat en la psicologia que ens diu qui som en funció dels bitllets que portem a la cartera.
1: Correcte.
0: Sí, hi ha gent que encara porta bitllets a la cartera,
1: ah,
0: perquè ja sabem que cada vegada l'efectiu va menys, diguem-ne.
1: I sempre s'ha de portar efectiu. I parlarem, perquè hi ha molta gent, es veu i llegit, que ordena els bitllets per ordre de valor. No sé si tu ets d'aquests. 50, 20, 10...
0: Jo soc una persona
1: 10,
0: en general
1: 5.
0: Bastant desordenada.
1: Doncs hi ha persones que ordenen els bitllets, sí. Jo no ho sabia, per tant jo no ho faig mai, m'he fixat. Doncs sembla que aquest petit gest diu més coses de vosaltres de les que us penseu.
0: Ah, aviam, explica'ns.
1: Perquè diversos estudis psicològics diuen que no és només una qüestió de ser endreçat o no, sinó que funciona com una forma de regular les emocions. Mm-hmm. Quan la vida és caòtica o estressant, posar ordre als bitllets, per tant, en els petits detalls quotidians,
0: sí.
1: El que fa és que et dona una manera d'estar més tranquil, et dona tranquil·litat
0: sí
1: i control.
0: L'ordre en general és alleujador.
1: Correcte.
0: No? Fa que estiguis més bé.
1: Sí. I aleshores diràs, qui acostuma a fer aquest ritual dels bitllets? Doncs mira, les persones a qui els agrada planificar i tenir les coses sota control. Jo sóc d'aquestes, i no ho faig. Mira quina contradicció. Persones que porten una relació molt conscient amb els diners i saben que ràpidament tindran l'efectiu i on el poden trobar. O sigui, aquella persona que és conscient de que l'efectiu s'ha de portar a sobre.
0: El que necessitaria és no trobar-lo, l'efectiu.
1: Correcte.
0: Perquè si no me'l gasto.
1: Si no te'l gastes. També ho porten les persones que prefereixen l'ordre a la improvisació, o sigui, aquelles persones que prefereixen tenir-ho tot planificat, i les persones que troben la calma a les petites rutines del dia. O sigui, aquelles persones que amb els petits detalls saben estar tranquil·les.
0: Molt bé.
1: Per tant, si ordeneu els bitllets, teniu aquesta personalitat, que no vol dir que tothom la tingui.
0: I si no ordenem els bitllets, que és el meu cas, que som un desastre, no?
1: Doncs que ets un desastre, que no ets ordenat, que tens una vida caòtica i que portes una moneda aquí, després un bitllet a la butxaca, tu deus ser d'aquests.
0: Sí.
1: A casa de sobte obres un
0: destut
1: i tens diners.
0: La meva mare sempre em diu, allà on cagues deixes l'ou.
1: Veus, doncs? Ja ho saps.
0: Soc una mica així. De fet, avui porto dos bitllets. Un de 20 i l'altre de 5.
1: Vale.
0: 25 euros i algunes monedes.
1: Molt bé.
0: I porto primer el de 5 a davant.
1: Sí,
0: però... I després el de 20.
1: Ah, doncs ets ordenat, Ernest, si és el que vols escoltar.
0: Sóc ordenat.
1: Amb dos bitllets no sé si es pot calcular massa aquest estudi.
0: Sí.
1: Hauries de portar molts.
0: És bastant ridícul, tot plegat. Gràcies, Marc Puguet.
1: No, a tu.
0: Fem una pausa per la publicitat, 4 anuncis, i de seguida ve el Toni Clapés ja amb la crítica del programa d'avui, els seus comentaris i la nota final, que ja sabeu que és una cosa que ens inquieta molt, ens neguiteja. Ara tornem, 2 minuts.
1: Adéu.
2: De 6 a 11, amb Ernest Codina.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
5: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.

0: seminuevo para casa con Ocasión Plus.
1: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
6: Hey! 5 hores de ràdio matinal.
7: Que voldries que en fossin més.
6: Hey! Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
8: Bé, últim sospir d'aquesta edició 1083 del Matina Codina. Toni Clapés, molt bon dia, estimadíssim.
9: Bon dia, bon dia a tots.
10: Toni, per favor, sense la calor.
11: Mare meva, quin tros d'home.
9: Gràcies.
8: Va, últim dilluns del mes de juny, amb aquesta calor i després del cap de setmana, com ens has vist?
9: Doncs mira, el millor del programa has estat tu avui, Ernest. Has estat l'Ernest Codina, que no sé si has descansat molt el cap de setmana, però...
8: Sí, he dormit moltíssim.
9: Doncs mira, doncs s'ha notat, perquè has estat ràpid, simpàtic, sí, dinàmic, sí, fent que el programa portés molt bon ritme i, a més, alineat a més amb molts comentaris que han
8: anat fent jo. Com a cosa extraordinària, no? O sigui, no...
10: Si destaca, no
8: acostuma a passar, no? Sí.
9: No, però vull dir que al final sempre hem de destacar coses bones i dolentes, doncs, bueno,
8: que també és
9: evidentment
8: que,
9: hi ha molts dies.
8: També és veritat que la gent que som regulars i sempre fem bé les coses, doncs costa més de...
11: Clar.
8: Exacte.
9: No, sí, no, a més deia que estàvem avui, sí, a més, especialment alineats en moltes de les opinions del programa.
8: Cada vegada més ens anem mimetitzant,
9: exacte,
8: Toni.
9: Així que he connectat
8: amb tu. Ara només falta que ens mimetitzem amb la nòmina.
10: A poc a poc.
11: Exacte. Però per dalt o per baix? Vols que no, li baixin el sol?
8: Jo l'he d'anar... l'hauria d'anar atrapant, ja.
9: Clar, ja. Però perquè passi això també m'hauries de fer el mateix amb els oients.
8: Tras. Ja, mira, no toquis aquest tema que és delicat.
9: Sí. Bueno, doncs res, que m'ha semblat avui el... M'ha semblat el millor del programa.
8: Gràcies,
9: que,
8: Toni. Home, un aplaudiment per mi.
10: Sí. Bravo!
11: Aplausos.
10: Enhorabona.
11: Aplausos.
9: Bé, el pitjor, en canvi, no sé si tens el tall preparat, que ara, sí, ara el dispararem, ha estat, en canvi, el Sergi.
10: Home, Carrer, com no?
9: Que es dedica a embrutar tot allò que bueno...
12: Tot el que toca,
9: exacte. Falta el respecte a tot el que la gent li fa un mínim d'il·lusió. Avui el Codina explicava que li feia il·lusió que el Tour passés per Sant Miquel de Balanyà.
8: No, perquè ell critica el Tour sense saber res del Tour, ni del que deixa, ni de les bicicletes, ni de la il·lusió que li pot fer a molta gent d'aquest país.
9: Ara.
8: I com que a ell no li fa il·lusió, el Tour... ja és una merda per tothom, no?
11: Però no llegeixis el guió del Toni, espera que ho digui ell.
8: És que l'hi he escrit jo avui.
9: No, perdona, l'Ernest ha explicat una cosa que és molt sana i molt lògica, que és que quan van passar per Sant Miquel de Balanyà, doncs...
8: Passaran dilluns que ve
9: per Sant Miquel de Balanyà. I tornen a passar, doncs els hi va fer molta il·lusió en el seu dia, i salta el Sergi i es posa a fer ja brometes d'aquesta població.
8: Passa pel meu municipi, i això em fot il·lusió. Això em fa il·lusió. Passa per Sant Miquel de Balanyà, que és el poble de Melcior Mauri, que va guanyar la Vuelta a Espanya l'any 90 i pico. Vale, i això, la veritat és que s'ha orquestrat al meu municipi una festa, que es veu que hi haurà, tothom anirà amb el mallot groc del Melcior Mauri.
11: Et dic una cosa, des de que va passar això de la Vuelta a Sant Miquel de Balanyà, se us va posar el mapa i la ciutat no ha fet més que créixer, S'ha notat moltíssim l'impacte. Jo que he estat a Sant Miquel de Balanyà...
8: Poca broma, a Sant Miquel de Balanyà, un dia...
11: Tenia una rotonda, només entra...
8: Sí, però la ràtio de personatges públics de Sant Miquel de Balanyà amb els habitants que són 1.250.300, no la té Castelldefels. Ja t'ho dic ara. Es mou with every day.
11: M'estàs parlant com si a mi Castelldefels m'importés una santa merda.
8: És el teu poble.
11: Per mi com si se l'empassa una onada ja. Castelldefels és la sisena regió del Port Aventura. És tot un decorat.
8: Quina falta de sensibilitat, Marta.
13: falta de respecte. Sí,
8: amb els seus propis conciutadans,
13: exacte,
8: eh?
13: Exacte, gent que el veu pel carrer i no...
8: Ara que teniu el passeig de la fama de Castelldefels, que podries tenir una estrella allà,
9: ara.
8: Te la donaran mai.
11: El ritme que van, no, perquè crec que només han posat dues. De fa dues d'any, el Ronaldinho, que és un senyor que tothom sap que va néixer a Castelldefels, i crec que és l'altre, el Ferran Adrià, i no sé si li posaran una un tio de l'Espanyol.
8: No, però et poden fer, potser et fan persona non grata, com el porter del Sabadell, que es veu que el volen fer persona non grata del Sabadell.
11: Ah, sí? Ah, doncs pues llavors cridaré el del Pedro Sánchez, jo també, si m'han de fer persona non grata igual.
14: No, no passarà això.
9: Però tu no pots entendre que hi ha gent que està escoltant la ràdio i que se sent i estima la seva terra.
8: Exacte.
9: I en aquest cas, que, doncs, Castelldefels, que els hi estàs faltant el respecte.
11: La gent de Castelldefels, la gent de Castelldefels està igual o més farta que jo, de que ja no s'hi pot ni viure perquè està tot ple de russos milionaris.
8: Però hi ha algú de Castelldefels que estimi Castelldefels?
11: L'alcalde. Perquè cobra de l'erari públic un sou molt ben retribuït i ja s'ha encarregat de que Castelldefels sigui totalment inhabitable per ningú que no sigui multimilionari.
8: Bueno, molt bé, doncs si no vols demanar disculpes, sí, ja està.
11: Mira, demanaré disculpes a la gent de Sant Miquel de Balanyà, que sempre que hi he anat m'han tractat molt bé. Però Castelldefels, insisteixo, per si no s'ha entès abans, per mi com si se l'empassa una onada.
9: Molt bé, noi.
10: Repeteix.
9: Bueno, la Mar, fins i tot al teu costat, dient, si no et costa res, disculpa, demana perdó a la gent de Castelldefels.
10: Ja està.
9: No,
10: jo estic una mica... O sigui, jo abans anava molt a Castelldefels.
11: I què ha passat? Digue-ho.
10: I jo, és veritat, que sempre que anàvem a buscar llocs per dinar, per sopar i tal, ens costava buscar un lloc com molt d'aquí, molt local. Estava tot molt ple de turistes.
8: S'ha pervertit.
11: I tot és molt car, i els restaurants són molt cars, i són les mateixes tres famílies repartint-se'ls tots els locals. Anda, que se'n vagin a cagar.
10: No, Sergi, però això tampoc.
11: Me'n vaig a Sant Pol demà.
10: Ah, a cagar?
8: Sí, home, per coherència hauries de marxar.
14: Sant Pol no toqui, sisplau.
8: Per coherència hauries de marxar.
11: Sí, però m'estan fent fora d'allà on jo he sigut feliç. Jo estava a Castelldefels quan Castelldefels era un lloc que t'atracaven pel carrer. I ara que no t'atraquen, ara he de marxar.
8: No, és veritat que part de la feina que hauria de fer un consistori és mantenir i preservar l'essència del municipi. I no anar pervertint cada poble de la Costa Brava a fi i efecte que només ho puguin gaudir els de fora.
11: Però, una última dada i marxo ja. El meu col·le de tota la vida, un col·le que tenia 40 anys d'història, on jo m'he escolaritzat...
8: Imaginem-nos un Sergi petit.
13: Pene pequeño torcido.
11: Pene pequeño torcido, cabeza muy grande.
10: I cridant molt.
11: Aquesta escola, amb l'any passat, la van tirar a terra, perquè era concertada, era propietat d'una persona d'allà, la van tirar a terra, i saps què hi faran? Cases de luxe. És la metàfora perfecta del que s'ha convertit al meu poble. Tires un col·le, fas una casa de luxe per un ucraïnià.
8: La metàfora està bé, tant de bo poder comprar

0: programa fos dinàmic.
1: Quins nervis, hòstia puta.
0: La nota del Matina Codina.
2: Val més que haguem aprovat.
0: És...
3: Sí, porfa.
0: Un 5.
4: Molt bé!
3: Gràcies.
1: A veure si demà aprovem el curs també, que surten les notes de ràdio demà, eh?
2: Ai,
5: a més, ben d'hora, no? O sigui, quan arribem aquí ja les sabrem.
1: Bueno, no, no, no.
3: No?
1: Fins a les 8 del matí.
5: Fins a les 8 del matí.
3: Ah, 8,
1: no, es, no es publiquen.
3: Quins nervis.
1: Toquem el 2. Demà a les 6 tornarem a obrir el micròfon per saludar i despertar Catalunya. Abans de res... Gràcies per escoltar-nos i gràcies també al Sergi Ferrer per la feina
2: gràcies,
1: feta avui.
2: Gràcies.
5: Molt bé, Sergi. Perdó, Sergi. Jo estic amb tu, eh?
1: Alan, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
1: Marc Puga, merci, eh?
3: A tu.
1: Adéu, Cazorla, merci.
4: Adéu, adéu.
1: I gràcies també a la Mònica Usarta, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, al nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco. I juraria que ja els he dit tots. Apa, que tingueu un fantàstic dilluns. Bon dia, bona hora. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Adéu! Adéu.

Amb I Just Might comencem l'última setmana del mes de juny. És dilluns, dia 29. Aquí estem, canviant horaris, eh? El tema de l'estiu és el que té. Canviem costums i canviem tradicions. Salutacions de l'Albert Buscarons. Fins a les dues al teu costat i a RAC 105 fent sonar grans himnes de la història del pop, com aquest de Carly Rae Jepsen, donant el bon dia avui amb el...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

Josh Fawaz és l'encarregat de donar-li nova vida a aquest clàssic de Madonna. Va ser una autèntica revolució als anys 80, aquest Like a Prayer, que no per pistonada, continua tenint i mantenint aquell esperit de gran èxit de la música. Ara tornem a l'actualitat, que ens espera en Ginestar. Una altra de les bandes que es passarà l'estiu girant amunt i avall per tot Catalunya, amb les seves cançons, com La meva sort. Estim

Aquesta és la relíquia de Rosalía, que just ahir convertia amb tots els seus seguidors un text en què torna a explicar, ja ho va fer a l'època del Motomami, la duresa de la gira, de passar-se 6 mesos fora de casa, anar maleta amunt, maleta avall, viure en hotels, en fi, tot això per portar en directe arreu del planeta les cançons del Lux, el seu darrer àlbum. I ara, una mica de moviment pel dilluns, de la mà d'aquest Crying at the Discotheque del Casa.

0: REC 105 Barcelona.
1: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
2: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
1: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí. Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
3: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
4: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
3: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Això només passa.
8: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
9: Com?
8: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
9: Ah, mira, bueno. Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
10: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
10: Amb l'Enric Font. A RAC 105. Hi ha ocasions en què sents veus.
11: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
12: Això va per mi o no?
13: Tampoc ho diràs per mi, no?
0: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
14: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
15: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
0: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
15: I les nits de divendres i dissabte,
16: de 9 a 12,
15: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
0: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
15: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
0: RAC 105.

Rain Over Me. Aquesta és una altra de les cançons que no faltarà, esperem, a la llista de cançons del concert de Pitbull. El mes de novembre torna al Palau Sant Jordi. Ho té pràcticament tot venut i és que el passat sempre torna, eh? I cançons com aquesta són immortals. Ara, però, tenim una de les firmes candidates a cançó d'estiu d'aquest 2026. S'estrenava aquest passat divendres aquesta col·laboració entre Bandaneon, Buhos i Mon DJ, una rombeta que es diu el Band.

És que els Stones continuen incombustibles. Aquest mateix cap de setmana publicaven el seu nou àlbum i en porten no sé quants. M'he perdut el compte, però aquí l'homenatge de Maroon 5 i Christina Aguilera. Busca les 12 d'aquest matí de dilluns, ara amb Anxiety. És el número 1 de Doughty.

0: nit amb música.
1: RAC 105. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure.
5: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Julieta, t'escoltarem molt aquest estiu a tot arreu, i tant que sí, la nova de Joan Dausà amb Mama Dutxa. Papi, posa-la al disc.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Cançó més d'estiu que aquesta no n'hi ha, i és per això que comencem nova hora amb ella. Són les 12:02. Què tal, benvinguts? Gràcies per ser-hi un dia més.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: ¡Valorado!
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: ¡En España!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

29 de juny, la Marina torna a sortir de casa, torna a la piscina, a la platja, torna a estar morena, Figaflaues, és la cançó que ho va rebentar ara fa dos estius. I atents, perquè porto una gran notícia per la butxaca, i és que si uneixes les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalvies directament una gran notícia, no et sembla? Doncs atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més i truca al 917-700-700, 917-700-700 o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.

no queda res. Una setmaneta i ja tenim el Festival Cruïlla, una de les grans cites de l'estiu que inaugura el proper dimecres 8 de juliol, precisament amb la veu que acabes d'escoltar, la de Halsey, que va tenir un cop de fortuna amb aquesta col·laboració amb Chainsmokers, de nom Closer. Tens entrades i abonaments encara a cruillabarcelona.cat. Busquem dos quarts amb la Maria Jaume fent un homenatge a les festes, ara que tenim festes majors a tot arreu. Aquestes són les del seu poble, Sant Domingo Forever.

0: REC 105 Barcelona. Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Matina Codina Best Moments.
5: Juguem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
6: Hola, bon dia.
5: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
6: No, l'Aitana està treballant.
5: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
6: Això és la seva parella, clar.
5: Vale.
6: Però l'he de trucar amb ella.
5: Aitana!
7: Hola, bon dia.
5: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, sóc...
7: Home!
5: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
7: Molt.
5: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
7: Bueno, al gener ens casem.
8: Ah, sí?
5: Ah, però llavors ja us...
9: Sorpresa!
8: What the fuck?
5: Llavors ja us sabíeu, no?
7: Està tot organitzat ja.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
10: La vida està cada cop més cara.
11: Els preus no paren de pujar.
12: Un mango, 9 euros.
13: Robatori.
11: Inflació!
10: Necessites estalviar.
11: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
10: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
11: No pots canviar d'emissora.
14: No pots escoltar una altra cosa.
11: RAC 105.
10: La teva

Aquesta és la cançó del moment. Comença el Tour de França, ja saps, primera etapa. Sortida des de Barcelona amb tota l'energia que el proporcionarà aquesta cançó de Doctor Prats. Doncs així, a pedalades. Seguim avançant en aquest dilluns al matí. Ara mateix amb The Wanted. Aquesta cançó també ens recorda que estem a ple estiu, per si no te n'havies adonat per la temporada.

t'imagines ser el dia del teu casament, la teva parella, allà, el dia més important de la teva vida, bla, bla, tal, i que aparegui Ed Sheeran per sorpresa i acompanyat de Martin Garrix i et fas sent una cançó? Doncs això ha passat aquest cap de setmana. Un cachondo, Ed Sheeran. Bad Habits és una cançó que ens porta molt a prop de la una, només 8 minuts i l'hora en punt. Moment d'escoltar la veu més seguida del planeta en aquests moments. Olivia Rodrigo, una de les cançons que formen part del seu tercer àlbum, You Look So Sad For A Pretty Girl So In Love, és aquest Drop Dead.

0: La teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Soc Ligor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demanis cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: amb Albert Buscarons.
1: Where is my husband és la cançó amb la que Rey s'ha acabat de consagrar del tot. És un dels noms més importants. És l'una i dos minuts, què tal? Com va el dilluns? Aquí finiquitant de mica a mica el mes de juny amb motivació en forma de cançons com la que arriba ara mateix. La Swedish House Mafia van marcar una època i ens va fer suar la cancel·lada a ritme d'aquest Don't You Worry Child.

0: Tu. La teva música.
1: RAC 105.
0: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
1: La teva música.

Aquesta és la cançó de Ugel. L'artista francès està passant pel millor moment de la seva vida, i tant. Totes les seves cançons funcionen, també aquesta. Jamaican, bam, bam. Doncs així, fent bam, bam, estem passant el dilluns. De seguida, Maroon 5 i el seu número Sugar, però abans deixen fer parada a una de les cançons imprescindibles, un d'aquells himnes immortals dels Catarres. Vull estar amb tu. Lula.

New Religion, Tele Rexa, Faithless. Faithless, que també formen part del Cruïlla Festival, que comença d'aquí pocs dies, entre el 8 i l'11 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona. També la banda farà el seu show, que tenim moltes ganes de veure. Feia molts anys que trobàvem a faltar Faithless per aquí. Busquem dos quarts de dues. Temps a Bruno Mars i un dels seus hits, el Locked Out of Heaven.

0: REC 105 Barcelona.
1: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
2: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Això només passa
5: al Ja Tardes. A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
6: Home!
5: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
6: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Quan no em a finals dels 90, ja, podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Va, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
4: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
4: A RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.
4: RAC 105.
9: Hi, I'm Ray.
10: Hi, guys, I'm David Guetta.
11: Hey, Swims is my name, by the way.
12: Hey, guys, I'm...

Aquest és Jason Derulo. Want to Want Me és una de les seves cançons més importants. Mai ha deixat de formar part de la nostra selecció. Aquesta és la teva música, que segueix avançant en aquest inici de setmana. Ara amb la millor gent del planeta motivador, com sempre, el 5.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Leire Martínez s'ha sumat als Búhos a aquesta nova cançó que es diu No hi ha pla B, però aquí sí, en tenim B, C, D i els que faltin, perquè no et faltin mai la música de Rec 105, 8 minuts i les dues. De seguida, la Nayara Fernández, que t'acompanyarà tot aquest estiu aquí. Abans et deixo en Nil Moliner i la seva última cançó, Me acuerdo de ti. He cruzado

0: La teva música.
1: RAC 105. T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: Nayara Fernández.
1: Amb aquest èxit de Just a Watch arrenquem nova hora. Què tal? Com esteu? Salutacions de Nayara Fernández. Avui, dilluns 29 de juny. Quina calor hem passat aquesta nit. De seguida, Aitana. Però abans... Una cançó de Coldplay i BTS, My Universe. You.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
5: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Jaume Collboni posa Barcelona a Wallapop per fer-hi esdeveniments de qualsevol tipus.
9: Joder!
8: Aceptes 40 euros i ha proposat la mateixa persona de sempre. I la Emet avisa que l'aigua del mar quan entres està freda, però després ja no. Un senyor gran que va sortir a córrer sense gorra, amb màniga llarga, sense hidratar-se i a les hores de més sol demana més informació per combatre la onada de calor.
9: Molt bé, molt bé.
8: Si és que no avisen, ha dit el senyor gran. Investiguen un basar xinès que tenia les coses a l'entrada en comptes de tenir-les al pasillo fondo derecha. Què? Ha dit el propietari. I un home porta 6 anys amb la samarreta bruta perquè cada cop que l'avisen que té una taca respon que no pensa picar. El meu tiet encara té el meu nas i d'això ja fa 22 anys a la mandrata aquesta.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.

Dos minuts d'un quart de 3 del migdia. A veure quan anuncia gira Sabina Carpenter. Ara celebrem els petits moments amb la novetat de Detalles. Això

Dua Lipa, que no sé si sabíeu que justament acaba d'obrir una llibreria a Portugal anomenada Manifesto Library. Ara, una nova de Danixi. Això és Que s'aturi el temps. M'acabo.

0: porta.
1: Rec 105 Barcelona. Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
2: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
1: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
3: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
4: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
3: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Txt, Beethoven, vine aquí.
1: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
5: Matina Codina Best Moments.
6: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
7: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport, príncep, perquè no és el rei?
6: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del bàsquet?
8: Encara no tinc cap.
6: No tens cap, tu mateixa, clar que sí.
7: Encara no tinc cap, déu-n'hi-do.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: figa flava, xero cartiti, dei, dei, dei, sempre per la companyia. Recent arriba la invitació per la consulta. Figa flava.
1: Figa flava, això és mossego. I sabeu qui m'ha mossegat avui? Doncs mira, els mosquits. Falten 6 minuts per les 6 de la tarda. Ens transportem al 2008 amb aquest èxit de Katy Perry. Això és Hot and Cold.
2: La teva música.
3: RAC 105.
4: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
5: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
6: I allò del sorteig?
5: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Vinga, va, falta un minut per les 3 de la tarda. Rosalía amb Reliquia, que avui justament actua a Califòrnia. Estic desitjant saber qui vindrà al confessionari. De seguida tenim Daft Punk, però abans Marc Ambor amb Belong Together.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Mèxic ja està classificada.
2: Bravo.
1: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
2: Sí.
1: I l'acabaran mantejant.
3: Vamos en este momento con Jorge Monroy, que se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
4: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de
1: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar. M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
2: I això només és perquè s'han classificat per sencer.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: No podràs canviar d'emissora.
6: RAC 105, la teva música.
7: Joe Keery, everybody!

Joe Kerry, que interpreta Steve Harrington a Stranger Things. Pugem al ritme amb una de les cançons més emblemàtiques dance dels 2000. Això és Infinity 28. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Aquesta cançó que dona la banda sonora de Toy Story 5. A mi m'agrada moltíssim, no sé si vosaltres ja l'heu vist. Ens anem al 2022 amb un èxit d'Imagine Dragons. Això és Bones.

0: REC 105 Barcelona.
1: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiet.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, un besito.
0: RAC 105. Sempre apostant per la música en català.

Aquesta insígnia de Pink, que sempre que l'escoltem se'ns queda molt bon sabor de boca. 3:15 al migdia, salutacions de Naya Fernández. Ara, una cançó de l'àlbum Café pels més cafeteros. Això és Tandem.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Actuen l'1 de setembre a l'estadi Lluís Companys. No sé si heu aconseguit entrades. Va, passen 2 minuts de 3:45 al migdia, de seguida Damiano David, però abans... Eva Max, Caigo, amb Whatever.

0: la teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet,
5: a l'aplicació
4: i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Matina Codina Best Moments.
18: Mèxic ja està classificada.
19: Bravo.
18: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, un senyor amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
19: Sí.
18: I l'acabaran mantejant.
20: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
21: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de Mèxic. Que se ha reivindicado este año.
18: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar.
22: Quiere volar.
18: M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
19: I això només és perquè s'han classificat per sencer.
17: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Sí, està guapo.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Amb aquesta cançó de Marcos amb que arrenquem nova hora aquí. Salutacions de Nayara Fernández. I mira, amb la cançó que ve ara tinc una curiositat, i és que justament aquesta setmana farà 12 anys, sí, sí, 12 des que es va estrenar. RAC 105. És Ariana Grande amb Break Free.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
0: La teva música.

Hagel, que ha fet una reinterpretació electrònica moderna del clàssic dancehall de Sister Nancy. Ara baixem una miqueta. La revolució ens trobem amb Lola Young i el seu Messi.

Aquesta i molt més segur que és l'energia que ens donaran Doctor Prats aquest dissabte que fan el Canet Rock. Falten 5 minuts per 4:45. Recuperem un clàssic d'Adele de fa 16 anys. És Rolling the Deep.

0: REC 105 Barcelona.
1: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet, alguna pregunta per l'Ona?
5: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport, príncep, perquè no és el rei?
4: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del bàsquet?
6: Encara no en tinc cap.
4: No tens cap, tu mateixa, clar que sí.
5: Encara no en tinc cap, déu-n'hi-do.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

llançat al 2013. Va ser una de les cançons d'Avicii. Mira, abans que parlàvem del Canet Rock, qui també serà el Canet Rock és... aquest grup, Figaflowers. T'espero.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Ai, Naina, que ens va sorprendre moltíssim el dijous passat al Clotilde Fest. I ara, una de les cançons que, mira, va sortir al 2013, però al 2022 van fer aquest remix amb DJ Tiesto, juntament amb Tomodel, que és l'artista de la cançó. És Another Love.

Amb aquesta cançó de Miley Cyrus i Mark Ronson, jo ja m'acomiado. Ens veiem demà a la mateixa hora i al mateix lloc. I abans de deixar-vos amb Enric Font, us deixo una cançó de Megan Trainor que es diu Criminal.

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'Afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Onada de calor.
3: Tenir calor és força.

0: Sí, és que sempre ens muntem un festival aquí, eh? Amb bones propostes, com per exemple aquesta de Josh Fawad, versionant el tema mític de Madonna, eh? Like a Prayer. Oh, yeah. Va, després de la nostra companya Nayara Fernández, doncs aquí ens hi posem 4 horetes de bon rotllo, bona música, aquí al Ja Tardes, que... Ai, mare, ai, mare. Tenim una aliada, oi? Va, de moment, t'explico que tenim moltes coses per endavant. Va, que en una estoneta obrirem tema del dia avui amb un concurs d'aquests xulos, amb un bon regalàs. Això ja, ja t'ho avanço. A més, cançó efemèride repassant coses que van passar un dia com avui, 29 de juny. Plenament estiu. Va, i què més tenim? Home, Rose Musical, batallar cançons. Com sempre pots votar tu la teva preferida. I a més, la versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Comenta'm coses, va. Explica'm què està fent, Va, això de seguida. Ara... Mira, ens ve de gust l'essència de Robbie Williams. Una d'aquestes divertides és el seu Candy. Va, fole!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: sols.
1: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
2: No.
3: T'hauria de caure la cara de vergonya.
4: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: És que ens motiva. Nil Moliner amb aquesta Tu cuerpo en braille. M'agrada, m'agrada, evidentment. Vinga, Reus, pràcticament 14 minutets que passen de les 5. Què tal, com ho portes? Ja estàs desfet de la calor.
1: Sí, sí, nosaltres estem igual, eh?
0: Va, sí, com sigui, intentem refrescar-te, encara que sigui psicològicament. Amb bones cançons. Va, que anem a obrir tema del dia. I és que avui, al tanto, perquè en aquest programa parlarem... de moda! Sí, sí, però aquella que et fa preguntar... qui ha pensat que això seria bona idea, saps? Saps què vull dir o no? Perquè, clar, avui el protagonista és Tommy Cash. Sí. El cantant que va triomfar a Eurovisió amb aquesta, eh? Espresso macchiato. Clar, és que... és una mica especial, ell, eh?
1: Sí, una mica, una mica. Espresso
0: macchiato. Ha revolucionat les xarxes amb vídeos presentant-se a la Setmana de la Moda de París. Això sí, disfressat, atenció, d'excrement. Sí,
1: això és verídic, eh? Vull dir. A més, portava una bossa transparent on simulava que portava pipí. Sí, això és veritat, eh? Orina, orina. Una cosa que dius... A part, es tirava com un perfum que no... perfum d'aquest de vàter, saps què et vull dir?
2: Que peste!
1: Sí, una mica, una mica. Una mica, sí.
0: I clar, és una nova excentricitat de l'artista que ja ens té acostumats a fer coses d'aquestes rares, una performance d'aquestes una mica estranya. Clar, i això ens ha fet pensar en coses, bé, tonteries d'aquestes nostres, saps? Clar, si avui et convidessin a una gran gala, saps? Allò, catifa vermella, entrega de premis, no sé. Clar, i et diguessin de portar un complement completament absurd, què triaries? Això és el que volem saber a través del WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara. Sí. Si haguessis de portar una peça de roba així una mica estranya, què triaries? No sé, una bufanda feta amb paper de vàter, va? Una barra de pa com si fos la bossa de mà, saps? O un raspall de dents penjat al coll. Super random tot, eh? On pots explicar quina anècdota divertida tens amb la roba, també? Per què no, eh? Allò que un dia se't va estripar el pantaló i... a plena boda. No sé. Avui parlem de moda, modes incompreses, potser una miqueta. Ja saps que ens ho pots explicar al WhatsApp.
4: 608-71-714.
0: I al tanto, perquè entre tots els que participeu, sortegem unes entrades xules. Perquè ahir, no sé si sabeu, que va començar el Bars Festival al Poble Espanyol de Barcelona. Fins al 24 de juliol i podràs gaudir de les actuacions, per exemple, mira, de Charlie Puth... o Maria Becerra, God Save the Queen, o els Gypsy Kings amb Los Manolos. Home! O els M-Clan. Fins i tot els Lax amb Busto. I molts més. Doncs atenció, vols una entrada doble per a un dels concerts del Bars Festival? Sí? Doncs explica'm, aquestes... Avui parlem de moda incompresa. Aquelles peces de roba que... complements absurds que et posaries per vestir. O si més no, anècdotes divertides amb la roba, ja saps.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Un plàtan de corbata. O aquelles corbates mítiques de teclat. Sí. O samarretes que diguin missatges així una mica, eh?
5: Ai,
0: mare! Sí. Ui, si jo expliqués. Hem tingut uns... Sí, les samarretes d'aquestes en tinc. Doncs va, explica'm tot això i pots guanyar un megapremi, com és el d'avui, per gaudir de qualsevol concert de Bars Festival al Poble Espanyol. Recorda, fins al 24 de juliol, no et perdis El Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una gran oferta gastronòmica i un entorn acollidor. Que... sí, mola molt. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tens tots els concerts i venda d'entrades a Barts, amb T, barts.cat. Va, dit això, mentre anem rebent missatges, que, per cert, també em pots demanar el teu tema preferit. Això sempre. Anem amb temes mítics com el que ens portaven els Maroon 5. Anem a recuperar el seu Animals.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: La teva música. Let's go! RAC 105.
9: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: A l'hora de brenyar.
12: Tinc gana!
11: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
13: Toma ja.
14: Bon profit.
13: Marrano.

0: Ai, que xula. Els Coldplay, que sempre ens enamoren, eh? Temes com aquest. Feels like I'm falling in love, és que... Ai, ai. Estem enamorats, què vols? Ai, sí. Va, re, uns... pràcticament uns... en un parell de minuts arribarem a 2:15. Recorda que avui, a través del WhatsApp, busquem... peces de roba, diguéssim, una mica... absurda, o estranya, o... sí. Que xoquin una mica. La peça de roba més absurda que has vist mai, o si més no, també anècdotes divertides amb la roba, que segur que n'hi ha sempre. Allò que se't trenca, allò que d'allò... Sí, sí, ui. Mira, per exemple, per aquí m'han explicat que el seu tiet... Això diuen, eh? El seu tiet va arribar a la seva boda, atenció, vestit amb un barret de cowboy. Sí, sí. Mira. Va arribar allà a l'església, no era? Sí. Amb el barret de cowboy. Amb el cavall i tot, eh? Sí, sí. No li faltava el cavall. I les botes. Sort que no va treure la pistola. En fi. Va, missatges, ara sí. 608-7141.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, mira, com aquest, hola.
2: Bona tarda, Enric Font. Hola. Doncs jo sí que t'explicaré una anècdota. Ai. En tema de vestimenta i complements. Ah. I és que per la meva boda... els meus germans ens van voler sorprendre el meu marit i a mi. Ei. I van donar un pin de Minions. Com? A cada un dels convidats. Llavors em vaig trobar tots vestits de gala, però portaven un pin de Minion que li van donar un toc ben divertit a la nostra boda.
0: Sí,
2: així
0: divertit.
2: Que, rep.
0: Molt bé.
2: Aquí tenim complements i anècdotes. Sí. I aprofito que des del despatx saludo a tots els meus companys de TG, de taller de fusta, molt que els estimo en bogeria.
0: Ole, que bonic. Petonets. Ai, petonets, ens queden saludats tots. Amb el pin de Minion. Bé, hi ha bodes temàtiques. I... que això en podríem parlar, també, eh? Bodes temàtiques. Heu anat alguna? 608-7141. Recorda que entre tots els que participeu avui estem sortejant aquestes entrades per anar al Bars Festival al Poble Espanyol. Fins al 24 de juliol. I tu tries quin concert vols anar, eh? Vull dir... ha estat xulo.
3: Me gusta.
0: Sí, me gusta, a mi també. Va, i de pas també demanem aquella cançó que ens refresqui una miqueta a la tarda. Ho necessitem, eh? Va, que arriben per aquí al Siderland amb una d'aquestes que està funcionant moltíssim. Tu, tu, turu.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-71-41.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
4: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: El treball de Bibi Rexha agafant l'essència dels Faithless amb aquest New Religion, eh? Com ens flipa, com ens motiva. A més, dies com avui dilluns, que necessitem energia extra. Sí, sí, sí. Bon, 20 minuts, arribarem a les 6. Avui al Getardes, aquí liant-la una mica. Sí, bé, avui, com cada tarda, evidentment. I a més, també amb bones propostes com a... la batalla de cançons d'avui, mira, mira.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Vinga, que avui, mira, el Ja Tardes, sí, ens sumem ja a festes majors! Perquè ha arribat aquella època de l'any que cada poble, cada ciutat, es converteixen doncs, en una gran pista de ball, orquestres, grups de versions, concerts, barraques... i milers de persones cantant les cançons a ple pulmó. Sí. Hi ha temes que passi el temps que passi, quan sonen en una festa major, simplement ho peten, tu. Però...
3: sí, sí.
0: I per això avui, mira, enfrontem tres himnes imprescindibles pels concerts de versions. Per què no? Perquè, per exemple...
3: Sí,
0: sí. I com sempre, tu tries quin és el millor. A través del WhatsApp. Vinga. Així que agafa't fort, també el telèfon, evidentment, eh? Obre el WhatsApp i tria la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1.
4: Vull ir directe a ti.

0: Sou al concert? Oh, niña, tú me quieres, no. Perquè quan arriba la tornada la canta absolutament tothom, eh? Una cosa, bueno. El so de l'Aitana, amb Zoilo, en aquest cas, eh? Mon amour, golera. La teva preferida? Doncs ja saps. Audio al WhatsApp. O potser prefereixes...
1: Grabando con Aitana, ella pensando en buscar.
0: Sí, clar.
1: Y yo cruzaré el charco para poder ir a verte. No importa ni...
0: L'ordinador a vegades va, a vegades no. I és el que passa,
1: clar. Quiero comer. Cuando te veo, mamá,
0: como formular... Més amb una batalla de cançons, si és que pitjor o no pot... Sí. Exacte, sí. Així anem. Va, ara sí, aviam si podem. Anem amb l'opció número 2. Ara! Ben bé, que és l'himne que va aconseguir que mitja Catalunya, o tota sencera, es posés a ballar a sardanes a mitja de la festa major. Abans ja es feia, però poder s'ha perdut una mica, i això els tiets ho van tornar a aconseguir. Amb això, Coti per Coti, un altre dels que tampoc falta. Evidentment a les festes majors, al concert, a barraques. Va, anem amb l'última, opció número 3.

0: Ben bé que és energia, potència i una d'aquelles cançons que converteixen qualsevol plaça en una autèntica festa. Festa, festa. La proposta del Zoo amb el seu tobogan, un tobogan. Va, i ara és el teu moment. És el teu moment. Vota la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quan estàs en una festa major amb els amics, amb un got a la mà, i l'escenari ple de gent, doncs quina d'aquestes tres cançons no pot faltar? Va, recorda opció número 1 amb l'Aitana, Mon Amour. Opció número 2 amb els tiets Coti per Coti. O l'última, opció número 3, amb el Tobogán. Va, cap al final del programa repassarem, doncs, totes les votacions amb el veredicte. Sabrem quina guanya, viatge. Així que digues la teva, vinga, va. Nosaltres continuem amb la proposta, de fet, la més recent que ens porta l'Alfred García. Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CéspedSolución.es. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
1: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
2: Rosalia.
3: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalia Motomami.
4: Bravo.
5: Aquí estem, aquí estem.
6: Aitana.
7: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
8: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
10: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
12: Bravo. Sí, sí.
10: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
13: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
14: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
10: RAC 105.
15: Som a tot arreu.
10: També a YouTube.

0: que vindran.
1: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
2: necessites activar les teves defenses.
1: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
3: León, alto!
2: O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font. A RAC 105.
3: Viva Andorra!

0: podràs enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Oh, està buenorro.
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Estàs prenent pelo, eh?
5: Doncs sí.
6: Castigat.
4: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
7: Mare de Déu.

0: suerte.
1: Sí, és l'Aitana, amb una de les recents que ens porta, la de Sant Climent de Llobregat. Ens agrada molt, eh? Sí. Connexions psíquiques. Sí. Va, re, pràcticament a 5 minuts, que passen de les 6. Aquí estem al Getardes i, com sempre, a aquestes hores, anem amb la cançó efemèride, home! Coses que van passar un 29 de juny, com el d'avui. I és que avui, no sé si saps, que se celebra el Dia Internacional dels Tròpics.
2: Molt tròpics!
1: Sí! Un dia dedicat a posar en valor les regions tropicals del planeta. Una zona plena de biodiversitat, paisatges espectaculars i una riquesa cultural immensa. Escolta, ole! Els tròpics acullen una gran part de les espècies vegetals i animals del món, però també afronten reptes com el canvi climàtic, la desforestació i la conservació dels seus ecosistemes. Així que avui toca mirar cap als tròpics, perquè protegir aquesta part del planeta és protegir una bona part de la vida que hi habita. Ole! Tropical! Bé, avui també és el Dia Mundial del Disseny Industrial. Sí. Un dia per reconèixer la feina dels professionals que fan que els objectes del nostre dia a dia doncs siguin com més útils, més còmodes, més segurs i també com més bonics. Sí. Des d'una cadira fins a un telèfon mòbil, passant per una bicicleta, una cafetera, darrere cada bon producte hi ha hores de creativitat, innovació i bon disseny. Doncs avui toca valorar allò que sovint passa desapercegut, perquè un bon disseny no només entra pels ulls, també ens fa la vida més fàcil. Doncs sí. Sí. Va, si repassem estrenes musicals un 29 de juny com avui, però en aquest cas del 82, les Pointer Sisters van estrenar el seu novè àlbum d'estudi. Àlbum anomenat So Excited, on trobem una de les peces musicals més conegudes del trio femení, que és aquest I'm So Excited. Ja t'avanço que és la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, i si repassem aniversaris... Mira, per exemple, aquest cap de setmana hi ha molts artistes que han fet anys. Per exemple, l'Aitana...

qui va fer anys va ser Chayanne. Oh! En va fer 58. L'home que porta dècades demostrant que el temps passa, però sembla que s'hagi oblidat d'ell, saps? Perquè està jove, està jove. Ja poden passar els anys, eh? Ai, ai, ai. Tu, que 58 anys, eh? Sembla més jove que jo. Ai, ai, ai. Ben bé que és un tio que... Pura energia, sí.

Carisma, elegància, és que ho té tot. Ho té tot. I cançons que, evidentment, hem ballat tantes vegades. Home! És una altra per molts anys, home. Va, i avui també hi ha artistes que fan anys. Mira, per exemple... A veure si ho sé dir bé. Nicole... Singer. Bé, no sé, bé. Component de les Pussycat Dolls. En fa 48. Veu, carisma i l'actitud que va convertir la girl band nord-americana en una autèntica màquina d'ea de hits. Sí, sí. Oita, oita, Doncha. Doncha. Doncs mira, 48 anys de talent, glamour i espectacle en moda diva, sempre activat. Va, i per últim, qui avui en fa 40 és Eduard Maya. Sí, el DJ que va aconseguir que mig planeta associés l'electrònica amb violins dramàtics i una mica de melancolia a la pista de ball, Sí, sí. Van marcar una època amb un so així molt emotiu i ballable, també. Doncs per molts anys, Eduard Maya, que ens ha deixat temes com la que és avui la cançó efemèrida. Anem a recuperar el seu...

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: Planeta.
1: Sense cap mena de dubte, una de les cançons que sonarà molt aquest estiu. En aquest cas és Joan Dausà amb Mamaduixa. Com estan triomfant amb això, eh? Papi, posa-la al disc. Sí, Julieta, Julieta, la samarreta. Ai, ai, ai. Va, 19 minuts que passen de les 6, aquí ja tardes. Hola! Recorda que avui... Avui tenim coses xules.

0: Avui et portem al Bars Festival. On podràs gaudir de grans concerts. De fet, va començar ahir, eh? Però fins al 24 de juliol, imagina't si tens, si tens dies per a gaudir de concerts com el de Charlie Puth. Oh! O, per exemple, Maria Becerra, Good Save the Queen, o els Gypsy Kings amb Los Manolos. Toma! Mare meva, tu. Això ha de ser espectacular, eh? Sí, sí, sí. O els M-Clan. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. També estaran els Lax en Busto. Oh, i molts més. Què, vols una entrada doble pels concerts del Bars Festival? Doncs envia'm un àudio al WhatsApp. I avui la cosa va de moda. Sí. Avui parlem de peixes de roba. Anècdotes divertides amb la roba que t'hagin passat. O algun conegut, eh? Alguna cosa d'aquestes. O la més estrambòtica que hagis vist mai, saps? Explica-m'ho, va, al WhatsApp. I no perdis el Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una gran oferta gastronòmica, un entorn acollidor i el que vulguis. A més que tu tries el concert que vulguis. Així que tens tots els concerts i venda d'entrades a Barts, amb T, eh? Barts.cat. Allà, doncs, ho tens tot, vull dir. No et queixis. Tens tot, tot i tot. Doncs va, anem amb anècdotes així, amb peces de roba, eh? Avui de moda, eh? Avui parlem de moda. Hola!
1: Hola, Enric, bona tarda. Hola. Doncs mira, jo tinc una cosa que explicar, que no sé com explicar-ho, però és una peça de roba.
0: Sí.
1: Això fa aproximadament 12 anys, quan estàvem de part a l'hospital.
0: Oh.
1: La meva dona estava molt embarassada.
0: Molt embarassada.
1: Va sortir de comptes i sí, bàsicament estava a punt de donar llum.
0: Ai, que bonic!
1: I ens van fer entrar allà a una habitació i cap al quiròfan ràpid.
0: Vinga, som-hi.
1: Doncs què va passar?
0: Què?
1: Em van dir, va, entra tu a canviar-te. Sí. Em van donar unes peces de roba d'aquestes d'un sol ús, d'aquestes desechables,
0: sí,
1: no?
0: Sí, desechables.
1: I hi havia una samarreta i uns pantalons, sí. teòricament.
0: Ai, ai, ai.
1: Clar, jo havia d'entrar a un quiròfan.
0: Ai.
1: I, bueno, un cop a dintre, començo a treure amb tota la roba i vaja, que hi havia dues camises.
0: Oh!
1: Me faltaven els pantalons.
0: Oh!
1: Bueno, vaig sortir... vaig posar el barret, els poucs, la camisa i vaig sortir en calçotets.
0: No!
1: Perquè no podia posar la camisa. Vaig intentar posar-me la camisa així com si fossin uns pantalons, però no m'hi cabien les cames. Però, bueno, vaig sortir així al quiròfan.
0: Ai, mare.
1: Sense pantalons. I clar, li vaig treure tot el protagonisme a la meva dona. Tothom va començar a riure i, bueno, em van tornar a tancar cap a dins i que haguem de sortir fins que tingués els pantalons posats. Bueno, és una peça de roba que va faltar. Que va faltar i que la vaig trobar realment innecessària en aquell moment, perquè qui s'havia de fixar amb els meus calçotets si el que estava naixent era el meu fill? Ai, mare meva. Bueno, Enric, que moltes gràcies per el programa i que ho passeu molt bé.
0: Ai, tu, pobre. Ai. Ho sento per riure, eh? Però... és una imatge digna. Molt digna, sobretot, sí. En fi, ai, pobre. 608-7-7-4-1. Va, tu també. Anècdotes, amb peces de roba... Ai, que et podran fer guanyar aquesta entrada doble per qualsevol concert, el que vulguis, del Bars Festival. Si és que... ens ho muntem bé, eh? Sí, sí, sí. Va, que anem amb més. Moment de Sil Siri, al costat de Dua Lipa. Anem a recuperar aquesta tan xula. Electricity. Toma!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Viu un mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure.
0: La teva música.
11: Ya tardas. Henry Fon, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
12: Ay, ay, ay, ay.

0: com mola. La proposta de Nil Moliner, una altra d'aquestes que ens motiva el dilluns. Me acuerdo de ti, evidentment.
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Barre, uns 3 minuts que passen de 2 quarts. Aquí el Getarda sempre ben engrescat.
2: Hola, sí.
0: Hola, hola a tots, hola a tots. Bé, saps que com cada tarda tenim una batalla de cançons, no?
3: El roast musical del Getardes.
4: Round 1, fight!
0: Vinga, que avui ens traslladem directament a la plaça del poble. Sí, perquè ja estem en plena temporada de festes majors, això és evident. Aquella època que cada cap de setmana hi ha com una orquestra, un grup de versions, uns concerts, on acabes cantant cançons que... Bé, ens la sabem de sobres. Sí, sí, sí. I quan sonen en directe, doncs ja són imparables, tu, escolta. Sí, sí. És que hi ha cançons que tenen aquell superpoder que aconsegueixen que tota la plaça canti alhora. És una cosa brutal. Doncs mira, avui enfrontem 3 himnes. I tu, com sempre, doncs tries quin és el millor amb un àudio al WhatsApp. Així que agafa't fort. Enfrontem aquestes 3 cançons dignes de festes majors. Sí, sí, sí. Va, anem amb l'opció número 1.

0: D'aquelles cançons que quan sona o quan comença la tornada ja no hi ha marxa enrere, eh? No, no, no. Que cantem tots a ple pulmó. Aitana i Zoilo, sí. Mon amour, gol de la...
1: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme.
0: L'he cantat unes quantes vegades, ja, aquesta. Doncs és l'opció número 1 que pots votar, evidentment, a través del WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. Ben bé, que és el fenomen que ha convertit qualsevol festa major ja en una gran sardana improvisada. La bona proposta dels tiets, ja, ja és immortal, això, eh? Coti per coti.
2: Ahir vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis, posaria info, tenia...
0: També, si és la teva preferida, doncs explica'm un audio.
2: Les notis.
0: I anem amb l'última, opció número 3.

0: pura adrenalina, eh? Quan sona ja ningú es queda quiet, la plaça sencera on salta el mateix ritme, el del zoo amb aquest tobogán. Tobogán.
1: Te la cantem també tots, eh? Sí, sí.
2: Ai, Déu meu.
0: Va, i ara... et toca a tu votar la teva preferida.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina tries? Envia'm un àudio, va, WhatsApp. Com han fet aquí? Mira, hola.
4: Sí, Enric Font, bona tarda.
0: Hola.
4: Jo i els meus pares decidim que per una festa no podria faltar la d'Aitana i Zoilo de Mon Amour. Felicitats pel programa i per cert.
0: Què?
4: Fica una de l'Aitana.
0: Oh, sí, ja han sonat ja, l'Aitana.
4: Per cert, amic Palo. Adéu.
0: Adéu. Ja l'han sonat, ja. De fet, hem començat ara amb connexió psíquica, no? Va, més vots per aquí, si és que no para. Hola. Ai, no, espera. Aquí, hola.
5: Hola, Enric. Som la Núria
6: i el Roc.
0: Oi, tal.
5: De Vilanova i la Geltrú. Uh-huh. Ens agradaria votar per l'opció número 3. Oh. Tobogán de so.
0: Adéu. Doncs mira, vot per el zoo amb aquest tobogán. Va, tu també pots dir la teva, ja saps, 608-71-741. Cap al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva. Batalla a tope. Va, que seguim. Arriba J-Lo, Jennifer López, amb aquest On The Floor.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: ja Terrassa.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-7171-41.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: És la proposta dels Amics de les Arts, de fet una de les més recents. Segurament t'estimo. Barre, en qüestió d'uns 14 minutets arribarem a les 7, però tenim molts missatges, molts comentaris i també molts intents per aconseguir aquestes entrades per al Bars Festival, al Poble Espanyol. Clar, va començar ahir, fins al 24 de juliol, i a més que tu tries el concert que vulguis, eh? Sí, sí, què et sembla? I simplement m'has d'explicar a través del WhatsApp, doncs, anècdotes de peces de roba, eh? Vull dir, modes que passen o no, que aquelles que recordis, aquelles una mica estrambòtiques, o aquella peça la més absurda que has vist mai, 608-7741. O allò que et va passar, que se'n va trencar els pantalons, o abans, mira, un que se'ls va deixar, que ens ho han explicat. És que...
1: Ai, Déu meu!
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, per aquí, hola!
2: Hola, RAC 105. Jo, en quant a peça superabsurda de roba, que jo en tenia una col·lecció quan tenia 14-15 anys, eren una mena de jaquetetes molt curtes, que no tenien esquena ni res, només braços, que es deien toreritas. I estaven molt de moda.
0: Què dius?
2: No ho he vist. I en tenia de tots els colors. I era el més absurd que hi havia, perquè et tapava les màniques, però et tapava absolutament més res. Així que una d'aquelles modes que dius...
0: Calia, sí.
2: Quin horror.
0: Ai, mare. O sigui, que només eren mànigues, vamos. Jaqueta molt, molt... molt adient i molt... molt útil. 608-7-7-4-1. Va, tu també explica'm anècdotes així divertides amb peces de roba o, si més no, també aquelles modes que dius per què, per què? Per què va existir això, Tot ve arran a Tommy Cash, que l'ha tornat a liar a la Setmana de la Moda a París, disfressat de d'excrement. No, això és de debò, Això...
3: Que peste.
0: Amb un bolso allà que es veia com orina. Bueno, en fi. Sí, tot molt maco. Va, tu també, 608-7-7-4-1.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Va, que anem amb més. Camila Cabello, que ens porta Don Goyer. Hey,

0: REC 105 Barcelona.
1: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
2: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
1: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
3: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
4: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
6: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
5: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Aviam aquest botó.
9: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
10: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
11: Ostres, de cop som als 2000.
9: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
11: Això és brutal.
9: Màxima potència.
11: Els 80.
9: I com has dit que es diu aquesta màquina?
11: El ritme de la nit, de RAC 105.
12: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
11: El ritme de la nit.
12: Només a RAC 105.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: això només passa als Ja Tardes.
1: Doncs Joan Ric, no sé si ja l'han dit.
2: Ah, i què?
1: És just acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé. Hi ha
1: una cançó que feia alguna així com... Xacarón, macarón, tiririrón. I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda.
2: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarón. Xacarón. Oida.

0: Mira, una de les cançons que ens havíeu demanat avui. Sí. La proposta de l'Aitana, superestrella. I hem comentat que dissabte va fer 27, no? Sí. A Sant Climent de Llobregat, que està en fire i... I a nosaltres, que ens agraden les seves cançons, mira, ho tenim tot, ja. Va, pràcticament uns 4 minuts que passen de les 7. Aquí estem, ja tardes, home. Sí, tot bé, no?
1: Hola, guapíssim.
0: Oi, hola, hola. Què, passen calor? Bé, nosaltres intentant refrescar-te amb propostes així ben xules. I mira, i a aquestes hores, com sempre, anem amb la versió del dia, repassant temes mítics amb totes les seves variants de diferents estils. I avui, mira, aprofitem que just fa 44 anys... Ah! Es diu aviat, eh? 44 anys que les Pointer Sisters van treure el seu 9è àlbum d'estudi, on trobem un dels seus èxits que segur que... Bé, jo crec que la coneixes de sobres. I'm so excited. I'm so excited. De fet, és com prendre't 3 cafès, 2 refrescos i un somriure enorme al mateix temps. Tot de cop. Toma! Des del primer... Oh, oh, oh, oh, oh. Doncs ja saps que això no va de calma, eh? Va de bons, de nervis, però dels bons. Eh? I energia d'aquesta a tope. I festa imminent. Alegre, frenètica i absolutament contagiosa, d'aquelles que et fan moure't encara que estiguis assegut i, mira, encara que estiguis tranquil, això, eh? Et motiva a tope. Ben bé que no és una cançó que puja l'ànim, eh? El fa explotar. I d'aquesta cançó, doncs, hi ha un munt de versions. Mira, comencem amb versions fidels a l'original. Com, per exemple, aquesta que van fer a la primera generació de OT. Sí, Operación Triunfo. Són la Natàlia, Cristi i Nika, les tres que van fer aquesta. O al tanto, també la que... La versió que surt a la sèrie Glee. Sembla l'original. No. Però clar, és que d'estils n'hi ha molts. So per exemple, d'aquelles acústiques que enamoren, que ens... Oh!

és que a mi em recorda... Té un punt d'aquelles pel·lis... Sí, sí. Sí, sí. Doncs mira, per R&B, també, així més mogudet, aquesta. Oita! Bé, seguim amb cançons mogudetes, com aquesta amb rotllo dels 80.

I, evidentment, en dents en tenim moltíssimes. Per exemple, so de club, so disco, eh? És Adi Brock. Oita, oita, a Polypon. Oh, my God. Pues que fins i tot hem

O al tanto, aquesta del DJ francès Sound of Legend. És canyera, eh? Si vols canya, mira, mira. Però va, la versió del dia d'avui és una més estil, com t'ho diria, Purple Disco Machine. Una que ens porten Sublike, que s'anomena així mateix I'm So Excited.

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho petes molt, Enric, clar que sí, el docima.

0: ens queda.
1: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.
2: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
3: ¿Dónde vas?
4: Hostia.
5: ¿Qué hace,

0: que és bonica, que és... Oh. Ai, que és tendra. Oh. Una de les més recents de Taylor Swift, eh? A més a més que forma part de la banda sonora de la pel·li de Toy Story 5, que jo la tinc pendent, d'anar a veure, escolta.
1: Ai, mal. Ai, sí.
0: Tinc nervis, eh? Ja veig spoilers per tot arreu. No, sí. Va, no sé si sabeu que ahir diumenge va començar el Bars Festival del Poble Espanyol de Barcelona. Recorda que fins al 24 de juliol hi podràs anar i gaudir de les actuacions, per exemple, de Charlie Puth. També estarà Maria Becerra o els Good Save the Queen. O al tanto, amb aquest concert dels Gypsy Kings i Los Manolos. Oh! Vamos allá. També estaran els M-Clan. La dolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques. O els Lacs en Busto. Sí, i molts més. Al tanto, vols una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival? Vols?
2: No, i tant.
0: Doncs participa avui a través del WhatsApp. Bé, avui, com cada tarda. Estem preguntant per peces... Peces de roba, eh? Sí. Aquella peça de roba, la més absurda que has vist mai. O si més no, alguna anècdota divertida que tinguis amb la roba de protagonista. Que n'ha explicat algunes. Déu-n'hi-do. Que molen. Va, recorda, 608-7171-41. Va, que ho farem maco.
3: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Vinga, participa i no perdis el Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una gran oferta gastronòmica i un entorn ben acollidor, d'aquells que molen. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tots els concerts i venda d'entrades a Barts, amb T, barts.cat. Vinga! Ole! Doncs va, en una estoneta repassarem més missatges, més comentaris. Falta el teu, així una peça de roba. És que clar... Sí. O, per exemple, clar, també em podries explicar quin triaries si et fa... O sigui, quin complement absolutament absurd triaries per alguna gala, alguna catifa vermella o això, saps? Una mica com ha fet Tommy Cash vestint-se de d'excrement, això...
2: Ah, sí, que peste!
0: Això és veritat, això... No m'ho invento pas, no? Això és verídic. Clar, per exemple, per aquí m'han dit... En un peluix enorme, saps? Amb la disfressa aquesta de l'Oso Yogi, per exemple, no? Sí. Segur. 608-7171, va! Molta gent també comentant el tema corbata, eh? Corbata... És que, clar, el món de les corbates és a part, ja, perquè... Una corbata de plàtan, això seria brutal. Va, 608-7171, en una estoneta més. Ara, per això, els que tenim per aquí són els Ficaflaues, que ens porten solucions i no problemes. Mama,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
4: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
5: Gual·la!
3: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure.
9: L'Afterwork de l'Enric Font.
10: Per què no puguis canviar d'emissora?
11: Ai, que calor, ai, que calor.
12: No puedo. Agua, agua.

0: ens agrada. Una cançó que està triomfant, sobretot a les pistes de ball. És en Hugel, amb aquest Jamaican Bam Bam.
1: Estem motivats, tu, sí, eh?
0: Potser massa i tot. Va, en un parell de minutets arribarem a dos quarts, ja tardes, a participar, si vols, per exemple, a la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Ole, ole. Home. Ai, ai, ai. Vinga, que avui... Mira, és que clar, estem en temporada de festes majors, ja, ja. Sí, se'n sumen festes a tutiplem per tota Catalunya, sí. Aquella època de l'any que cada poble, cada ciutat es converteix en una gran pista de ball, orquestres, grups de versions, concerts, barraques... I milers de persones cantant les cançons a ple pulmó, tots junts. Clar, hi ha temes que, passi el temps que passi, també doncs, sonen en una festa major i ho peten, ho peten a tope. Per això avui, mira, enfrontem tres himnes imprescindibles dels concerts de versions i tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quin és el millor. Sí, un àudio. Així que va, prepara't, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, que anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.

0: Una cançó que s'ha convertit ja en un clàssic de qualsevol concert. Quan arriba la tornada ja tothom la cantem tots, eh? Tots! Sí. Aitana, en aquest cas amb Zoilo, i aquest Mon Amour, olala!
1: Me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme.
0: És la teva preferida? Explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! És l'himne que ha aconseguit posar mitja Catalunya a ballar sardanes de nou. Sí. Crec que jo no en sé, però la ballo igual. La gran proposta dels tiets, també la cantem a tope.
2: Olé!
0: Coti per coti,
3: eh? Info, tenia bones refes, no sabia per què, però s'ajuntaven els moltis.
0: Va, anem amb l'última, opció número 3.

0: és energia, potència i una d'aquelles cançons que converteixen qualsevol plaça en...
1: Festa,
0: sí. El tobogán del zoo, que... Si és la teva preferida, ja saps que la pots votar.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Què, amb quina quedes? Aviam per aquí, mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Soc l'Aniol Martí Balanyà i et volia dir que jo voto per la cançó de Tobogán, del zoo.
0: Ah, oh, mira.
3: Adéu, Enric Font.
0: Adéu. Ja dic, que estem a tocar. Va, tu també pots votar la teva. Recorda que cap al final del programa sabrem la guanyadora, així que afanya't, eh? Repassarem el veredicte, aviam. Va, de moment, mentre vas votar, nosaltres seguim avançant amb bons records com aquest que ens portava Avicii, un tema d'aquells mítics, Wake Me Up.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Vale, vale. Pues ya está.
4: Está muy bien.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: Ole!
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Com ens agrada aquest ventilador! És una de les apostes per aquest estiu que ens porten els búhos amb la banda Neon i amb Mon DJ, que no se'n perd ni una.
2: Ai,
0: que guai. Que, per cert, van venir a presentar-la aquí en directe al Matina Codina, el divendres. Va, 20 minuts, si arribarem a les 8. Tenim missatges, comentaris, de tot, tenim de tot.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Al tanto, mira, hola.
4: Ei, Enric, saluda Núria des de Riells del Fai. Escolta, quina pedazo de sessió que et vas marcar l'altre dia, digues,
0: Sí.
4: Ens ho vam passar... Bueno, bé, no.
0: Sí?
4: Lo següent.
0: Què dius ara?
4: Moltes gràcies pel regal
0: a tu,
4: i per, bueno, per haver-te vist en persona.
0: Sí, ja veus.
4: Abraçada, Enric.
0: Igualment, igualment. Mira, em fa il·lusió aquests missatges, però... Una mica així, saps? Que vull... Sí, una mica. Però que em fa il·lusió i m'alegro que t'ho hagis passat molt bé. Aquest cap de setmana estem a altres llocs. Vinga, 608-7741, anem al tema, és el tema. Avui parlem de roba, de peces de roba, d'aquelles una mica absurdes, aquelles que dius... Sí, no, no. Aquelles calia, això? Aquelles, sí. O aquelles horribles, horripilants. Que hi ha peces de tot tipus, peces de roba... Va. Sí, moda, la moda, que a vegades és incompresa. 608-7741, mira, hola.
5: Hola, Enric, aviam com ho explico, per anar ràpid, que això és la ràdio. Bona tarda. La iaia fa prop 40 dècades, jo en tenia 15, em va regalar una camisa de fil que havia estat del seu pare, o sigui, del meu besavi. Que se la posa... Era llarga i jo li preguntava per què era llarga. Diu, perquè, així s'agafaven els picarols amb la camisa perquè els hi feia de calçotet, per d'alguna manera.
0: Què dius ara?
5: Perquè tiraven la banda... Era com oberta als costats i tiraven endavant i endarrere i a sobre els pantalons.
0: Que curiós.
5: No ho sé. I jo me la posava, doncs, amb els meus texans trencats, que no és cosa nova ni d'ara ni de fa 20 anys, fa 40 ja els duíem. I la vaig portar durant molts i molts i molts anys, mentre les nenes duien o anaven vestidetes de LS o de Converse. Jo anava amb els meus texans trencats i la camisola del meu besavi.
0: Ah, mira que bé.
5: I era tan bona que em va durar molts i molts i molts anys.
0: Ui.
5: I la recordo amb molta estima.
0: Sí.
5: Jo la duia per fora, per això. Vinga, un petó.
0: Val, igualment. Clar, és que, com diríem... que tenim ja una edat, és que les coses d'avui dia no es fan com abans, No... Clar, les peces de roba d'avui dia no aguanten tants anys. A la tercera rentada ja, mare meva. Va, tu també, 608-7741, tu també pots explicar aquestes coses. Recorda que pots guanyar un parell d'entrades per anar al Bars Festival, al Poble Espanyol, fins al 24 de juliol, amb un munt de concerts que tu triaràs el que més t'interessi. Que mola? Sí. Va, que...

0: REC 105 Barcelona. BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
2: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
3: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
2: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
6: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
7: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
6: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
7: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
6: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
8: És molt pesat, aquest senyor.
9: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola.
1: Mira, resulta que jo de tatuatge només en porto un i, bueno, me'l va obligar a ficar-me la meva dona.
2: Com?
1: I, bueno, és el nom de la meva dona i la data en la que ens vam conèixer.
2: Sí.
1: I li va dir al tatuador que me'l fes on més mal fes, no? On feia més mal.
2: Oh!
1: I, bueno, em sembla que al final va ser... es va portar bé i me'l va fer les costelles.
2: Ostres!
1: Que va fer mal, però, bueno, aquí està i molt orgullós de portar-lo.
2: Sí, sí, sí.
1: I, mira, amb això de l'Air Fryer...
3: Bonito!
2: Heu escoltat que hi havia la seva dona de fons, oi? Doncs espereu-se, perquè crec que ha contestat la dona. Atenció.
3: Así no puede tener sexo con nadie, sin que le vea mi tatu. Soy una potra salvaje debajo del traje. Yo tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat. Hey! Oi.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Jaume Collboni posa Barcelona a Wallapop per fer-hi esdeveniments de qualsevol tipus. Aceptes 40 euros i ha proposat la mateixa persona de sempre. I la Emet avisa que l'aigua del mar quan entres està freda, però després ja no. Un senyor gran que va sortir a córrer sense gorra, amb màniga llarga, sense hidratar-se i aleshores de més sol, demana més informació per combatre la onada de calor. Si és que no avisen, ha dit el senyor gran. Investiguen un basar xinès que tenia les coses a l'entrada en comptes de tenir-les al pasillo fondo derecha. Què? Ha dit el propietari. I un home porta 6 anys amb la samarreta bruta perquè cada cop que l'avisen que et té una taca respon que no pensa picar. El meu tiet encara té el meu nas i d'això ja fa 22 anys a la rentat aquest home.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Mira que ens motiva, eh? I d'allò més, el so de Just Flowers versionant el tema mitiquíssim de Madonna, Like a Prayer. Això sí, eh? Li ha donat un toc així més pistero, més de festa, més de gresca, més de tot. Sí. Es motiva molt, massa, potser. Ja ens agrada, això. Va, si hem volgut començar l'última horeta, escolta. Ole! Sí, ole, ole, ole, lo caracole. Va, uns 3 minuts que passen de les 8.
1: Oli, i... buenas tardis.
0: Ja tardis, ja tardis. Bon vespre. Ja... De dilluns. Va, missatges, comentaris, com sempre, al nostre WhatsApp. Evidentment que tu també pots dir el que vulguis.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I evidentment també pots votar per la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Ja Tarda.
0: Sí, un roast musical on estem enfrontant tres cançons dignes d'un concert de grup de versions, d'orquestra, de barraques, del que sigui, d'aquelles que cantem tots a ple pulmó. Sí. Estem enfrontant tres cançons que, evidentment, les has cantades alguna vegada. Mira, per exemple, per l'opció número 1... Voy a ir directa a ti, voy a mirarte los ojos, no te voy a mentir. D'aquelles cançons que quan comença la tornada ja no hi ha marxa enrere. No, no. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes... La cançó de l'Aitana amb Zoilo, Mon Amour. La pots votar si és la teva preferida. Mira, tenim més vots. És que clar, sí. Tenim un munt de vots. Mira, com aquest, hola.
4: Oli!
0: Oli!
4: La meva votació pel rock musical és quina, els Teti Ets, Coti per Coti. Oh, apa, adéu-siau!
0: M'encanta. Mira, per aquí també l'heu votat, no? Sí.
5: Hola, Enric Font. Hola. Jo em quedo amb la de Coti per Coti. Veus? Gràcies.
0: A tu, gràcies. Opció número 2... Aquesta dels tiets, Coti per Coti, també, evidentment, a ple pulmó. I a més, ballant sardanes, eh?
6: Vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posaria info, tenia bona memes. No sabia per què, però s'ajuda...
0: Hi ha més vots, mira, hola!
7: Enriquitos, bona tarda! Òscar de Barcelona.
0: Grande.
7: I vot per Zoo.
0: El Zoo.
7: Tobogán. M'encanta la cançó. Penso que és l'única o la que més m'agrada de Zoo, però... Però vot per Tobogán. Abraçada molt forta, felicitats pel programa. Crac.
0: Adéu! Vots per l'opció número 3, la cançó del zoo, eh? Tobogán, tobogán. Mira, més, hola.
8: Hola, Enric Font. Sóc la Berta de Cornellà. Uh-huh. Jo voto per la cançó de Tobogán. Felicitats pel programa.
0: Ai, petó.
8: Adéu.
0: Doncs res, bones referències i recorda que tu també pots dir la teva, vinga.
3: 608-71-71-41.
0: Amb quina quedes? Va, que en una estoneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, ens nervis, tu, nervis. Va, continuem, que arriba per aquí Jason Derulo amb un clàssic, això, Savage Love.

0: Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¡Y hace pop!

0: altra d'aquestes que s'enganxa a càrrec de l'Aitana. Que mira, seguim celebrant el seu aniversari, que va ser dissabte, eh? Nosaltres aquí a tope.
1: Sí.
0: Tot el que sigui celebrar, doncs, una bona excusa, eh? Per fer qualsevol cosa.
2: Ai.
0: Va, re, uns 14 minutets que passen de les 8. Clar, ahir diumenge va començar el Bars Festival, escolta.
1: Olé!
0: Sí! Al poble espanyol de Barcelona. I fins al 24 de juliol, recorda que hi podràs trobar i gaudir d'actuacions com la de Charlie Puth,

0: Kings al costat de Los Manolos. Oh! És brutal. O, per exemple, els M-Clan. O els Lax and Busto. I molts més. Què, vols una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival? Doncs simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me alguna anècdota amb alguna peça de roba, alguna cosa. O aquella peça de roba absurda que hagis vist, la més absurda que hagis vist mai. Doncs vinga, va.
1: 608-71-714.
0: Recorda, no perdis el Bars Festival, on gaudiràs de concerts íntims, una gran oferta gastronòmica i un entorn acollidor. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Tens tots els concerts i venda d'entrades a bars.cat. Vinga, va, anem a repassar comentaris. De peces de roba com aquests. Hola.
2: Hola, bona tarda. Jo, com a peça de roba surrealista, va ser que vaig anar a un casament i em vaig comprar un vestit d'alta costura.
0: Ui.
2: Que era el vestit sense cobrir les espatlles. Però si jo entrava a l'església m'havia de posar una jaqueteta negra com una torereta per cobrir-me els ombros. Però després, quan sortia de l'església, m'havia de posar un altre complement, traient-me la jaqueteta negra, i era un complement que guarnia les espatlles blanques. Era blanc, amb una flor al mig, a la pitrera. I era, ara me lo pongo, ara me lo quito, ara me lo quito, ara me lo pongo, ara que me toca. Ah, ostres, ara me tinc que posar la jaqueteta per les fotos. Ai, no, calla, que amb aquestes fotos quedo més maca amb la jaqueta negra. No, ara me poso a la blanca. Ostres, quin estrès. Tenia més, estava més nerviosa jo per com em quedava el vestit que la pròpia núvia.
0: Sí, clar, sí. Oi, oi, oi. Coses que passen, quan vols anar de 21 botons i a vegades, doncs... que m'entens. 608-7-7-4-1, mira més. Més que comentaris, hola.
3: Hola, Enric Font, bona tarda.
4: Hola.
3: Doncs mira, parlant del tema d'avui de peces de roba, jo que sóc especialista en ficar la pota, però ben bé, un dia xerrant, clar, ja sóc madureta, i aquestes nenes que porten aquests vestits que semblen camisoles d'anar a dormir, parlant amb la cosina del meu home, dic, home, aquests vestits, és que he anat amb les meves filles al Bershka i porten això, que jo és que no li compraré mai de la meva vida, posant el vestit a parir, i em diu, ai, aquest és el vestit que es va posar la meva filla per la festa de graduació, i jo,
0: ostres,
3: no, volia morir, però bueno, ja havia ficat la pota i està dic, ai, bueno, igual li quedava molt, ja no sabia ni què dir.
0: Sí, clar.
3: Sí, que res. Això. Ai, mare, sí. I que vull entrar al sorteig de les entrades al Festival del Poble Espanyol, a veure si tenim sort i podem anar a gaudir de l'estiu en allà. Moltes gràcies. Apa. I que tingueu molt bona tarda. Adéu.
0: Molt bé. Sí, sí. A vegades xerrem massa, Més del compte. Però tu també digues la teva. 608-7-7-4-1. Recorda que tenim megapremi amb aquestes entrades per gaudir de qualsevol concert del Bars Festival. El Poble Espanyol. Va, que arriben per aquí o que es grasses. Anem a recuperar un dels seus èxits, com és aquest d'Elefant.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
1: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: La teva música.
1: Ja tardes.
7: Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric

0: Tommy Cash, el protagonista del tema del dia d'avui. Ja sabeu, bé, si no ho sabeu, jo us ho explico de nou.
1: Espresso macchiato.
0: Que ha revolucionat les xarxes després de presentar-se la Setmana de la Moda a París disfressat d'excrement. Sí, una cosa...
2: Que peste.
0: Sí, és que a més s'ha posat així perfum d'aquest una miqueta sospitós. A més, amb una bossa que simulava que portés orina. Sí, una cosa... És que sempre fa performance aquest. És que està una mica xalat, una mica. Ai, espresso macchiato, per favor. Vinga, pràcticament en 4 minuts arribarem a 2:15. És el moment perfecte de nervis, també, per repassar el veredicte d'aquesta batalla avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Vinga, moment d'apagar amplificadors, baixar de l'escenari, fer recompte en aquest round musical. Això vol dir que tanquem línies i vots. Clar, avui ens hem endinsat de ple en l'ambient de festes majors, una miqueta de, sí, grup de versions, barraques per aquí i per allà. Clar, hem buscat la cançó que no podia faltar i no falla mai, allà a l'escenari, i tothom la canta a ple pulmó, Ai, els vostres vots han omplert la plaça, evidentment, d'aquestes bones cançons. Mira, per exemple, l'opció número 1 que teníem...
4: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te...
0: El gran treball de l'Aitana.
4: Home!
0: Una cançó que continua sent imprescindible en qualsevol

0: Ai, sí.
1: Aniria bé per refrescar, no? No plogués, això. Ah, per una altra banda, teníem els tiets. Amb aquest Coti per Coti, l'himne que ha aconseguit que unís generacions i convertir qualsevol festa major en una gran rotllana plena.

0: al zoo amb aquest tobogán. Ja ens fa accelerar, eh? Mica en mica. Vinga, home. Toma! Molts destacant, doncs, que és una cançó que fa saltar a tope, eh? Però clar, és que només una pot ser la guanyadora. Oi, oi, oi, oi.
1: Oi, què està passant? Què passa?
0: Va, després de comptar tots els vots, donar-li un altre cop d'ull perquè a vegades se m'escapa algú. Ja tenim la guanyadora, la cançó que es corona com la reina de les festes majors, per què no? Així que la guanyadora del dia d'avui és... Va, fot-li. Ojo peligro.
1: Toma!
0: Són els homes, aquest tobogán, la cançó que ha fet més soroll, la que ha convertit els Jatardes en una autèntica festa major. Eh?
1: Tobogán!
2: L'Afterwork de l'Enric Font.
3: Per què no pogués canviar d'emissora?
4: Ai, Déu meu!

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Vol de gust.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
2: Enric Font.
1: El teu after work a RAC 105.
3: Si no vols fer la migdiada,
4: no.
3: Escolta l'Enric cada tarda.
4: Ah, vale.
3: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: Bona proposta d'aquestes ben xules que ens porta Ed Sheeran. Aquesta. Chivers. Sí, és un clàssic, això. Sí. Va, més missatges, més comentaris, que en tenim un munt.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui parlant de peces de roba, eh? D'aquestes a vegades absurdes o a vegades... Vinga, va, hola.
2: Sí, és Joan Uria.
0: Hola.
2: A mi el que em va passar de jovenetes, que jo feia bolos, feia teatre i feia bolos, i quan vam anar a un bolo, que ens havíem de vestir de pallasses.
0: Ai, mira.
2: I, bueno, va acabar molt tard el bolo i tal, i vam dir, mira, ni ens desmaquillem, ni ens canviem de vestit, ni res. Jo era mimo, i la meva companya era una...
0: Ui, ui, què ha passat? Una què?
2: Una pallassa típica i tòpica. Ui, i en aquella, encara hi havia peatges.
0: Uh-huh.
2: I jo anava conduint, arribo al peatge, li pago al senyor, el senyor em mira, tancant una miqueta la finestra, com dient, me van a atracar estas dos locas. I jo surto i li dic a la meva companya, no entiendo por qué nos han mirado tan mal. I em diu, tu t'has mirado? I digo, oh, sí, claro, vamos de pallasas. És una anècdota d'aquestes. És poquito.
0: Ai, vaya tema. On van aquestes pallasses? Va, més, hola.
3: Hola, bona tarda.
0: Hey.
3: A veure, la peça de roba més absurda és la que li van regalar a ma filla.
0: Com?
3: Que era un top de llana, però de llana que tia gruixuda, gruixuda. Com? Que a sobre tenia forats. Clar, a l'estiu no se'l pot posar de la calor que fa. I a l'hivern, clar, no té sentit posar-se un top perquè no obriga res. O sigui que ella es va quedar pobra, pues a més a quadros. Vinga, merci, a veure si podem anar a algun cert.
0: Aviam.
3: Un top o sense...
0: Sí, amb top o sense, diu. M'encanta. Va, en una estoneta, aviam si ens dona temps a repassar més.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: 608-7-7-4-9, vinga. Que continuem amb bones propostes, com per exemple una de les més recents que ens porten les catarres, eh? Diumenge, sense drama.
5: Ja comença

0: Rec 105 Barcelona.
1: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals sobre entrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
2: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Pot ensenyar la pedra? No, ensenyar la mà, no, i no tirar la pedra?
6: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
5: Exacte.
7: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Han de ser 500 euros. Sí. 500...
5: Entres a un lot de llet nostre. Ja, ara ho explico per antena.
8: Un sorteig, no dins el lot.
5: La fan de cafè, de iogurt natural i de natural, eh?
9: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt un missatge, crítica social...
7: entretenit, crítica social i no sé què més.
9: Jo vaig pujar a un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat, tia, però jo no como pollo, però t'has bebido el caldo, ya. O sea...
10: Que dice que saquemos la pistola.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
11: La vida està cada cop més cara.
12: Els preus, home, no paren de pujar.
13: Un mango, 9 euros.
14: Robatori.
12: Inflació!
11: Necessites estalviar.
12: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
11: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
12: No pots canviar d'emissora.
15: No pots escoltar una altra cosa.
12: RAC 105.
11: La teva música.
16: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
17: Enric Font!
16: El tallo més poca vergonya de la ràdio.

0: tardes. Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: això només passa als Jacardes.
1: Hola, Enric Font. Doncs l'acudit que ens agrada molt a nosaltres és...
2: Què?
1: Com es torna d'un tomàquet?
2: Com?
1: Ketchup! Bona tarda.
2: M'encanta. Perquè molts us quedeu rient. Por lo bajini.
3: Bona tarda, Enric Font. Som les noies de Mau. Mira, que la meva companya de feina no te'l vol dir, però te l'haig de dir jo, perquè no tinc gaire gràcia, vale?
2: Aviam.
3: A veure, què li diu un cul a l'altre?
2: Què? Aviam, va més, hola.
4: Enric Font, saps com es diu el germà malalt de la Hello Kitty?
2: Com?
4: Bronquiti.
2: Adéu. Adéu. Té la bronquiti, la que agafaré jo.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Mira, aquesta mateixa setmana, sí, aquest cap de setmana concretament, comença el Tour de França amb aquest himne, dels Doctor Prats. Energia! Home! Bicis amunt i avall, avall i amunt, i vinga, va! Som-hi tot!
1: Ai, tela!
0: Oi, oi, oi, què t'ha passat? Va, així m'ha arribat fins al final d'aquest programa d'avui, així, sí, al ja tarda, a més, amb un munt de regalets, com aquestes entrades pel Bars Festival del Poble Espanyol, i atenció, perquè aquestes entrades se les emporta, aviam qui se les emporta. Mira, l'Anna, la Cristina, l'Alexandra i la Txell, enhorabona, a gaudir d'aquests bons concerts que faran al Poble Espanyol, recorda, fins al 24 de juliol, amb Charlie Puth, Maria Becerra, Good Save the Queen, els Gypsy Kings i los Manolos, M Clan, l'Axambusto i molts més. Doncs a gaudir ben fort, a tope, i d'allò més. Clar que sí.
2: Oi,
0: oi, quina enveja, Va, que marxarem, tocarem el 2, demà més i millor, a partir de les 5 aquí estarem al peu del canó sempre, i a més, amb més regalets, més bona música, més... com sempre, que no falti. I refrescant, això sí, perquè amb la calda que fa, home, es necessita, Oh, així, una mica així, una mica així. Va, que marxarem amb el so de la Casa Azul, una mica més de bon rotllo encara. La revolució sexual.
3: Adeu, Enric Font.
0: Adeu, fins demà a les 5. Ciao, pescau!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 61.636.1630.
2: Sèrie
3: 4.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 4 de gener de 1933.
1: I el número de la sort, el...
2: 6.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: La teva música.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el so RAC 105.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.